Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972-36-84-57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online, novaradiolloret.org.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. Avui parlem de la futura residència de la gent gran i centre de dia.

Parlem de l'esperat equipament perquè el ple municipal de la setmana passada es va fer un nou pas endavant perquè ben aviat pugui obrir les portes. El ple va decidir que la gestió de la futura residència de la gent gran i centre de dia anirà a càrrec de l'entitat pública Sumar, un model de gestió que va rebre crítiques per part d'alguns grups municipals. Finalment, el punt es va aprovar amb el suport del PSC, Junts, Tots per Lloret i Vox. L'abstenció d'Esquerra Republicana i Lloret en Comú, malgrat que els comuns formen part del govern, i el vot negatiu de Sumem Lloret. Avui parlarem amb tots els grups per conèixer el seu posicionament al respecte. Amb aquest tema donem la benvinguda al Bon Dia Bona Hora d'avui, dimarts 8 de juliol. Us convidem a acompanyar-nos fins les 9 del

0: Del grup madrileny Florida Blanca, perquè la protagonista del videoclip és l'actriu lloretenca Irene Soler. L'escoltarem també a ella. Aquest dimarts s'ha presentat el programa de Festa Major i en farem una primera pinzellada. A més, escoltarem el gerent de l'Associació de Comerciants, Francesc Alsina, que explica que el mocador solidari aquest any es destinarà a l'Oncolliga. Finalment, sempre que tinguem temps, recordarem que aquesta nit es projecta la pel·lícula Sorda al cicle de cinema a la fresca.
1: Tot això ho amanirem també amb la previsió meteorològica. Avui pic de l'onada de calor, per tant, molta precaució amb les altes temperatures i també repassarem l'actualitat general. I abans de seguir avançant, Josep, deixa'm felicitar a una persona que tu coneixes, que jo conec i que molta gent de Lloret coneix, que fa ni més ni menys que 93 anys avui.
0: Quina por, qui és?
1: L'exobrer major de la confraria de Sant Elm, Agustí Blanc.
0: Caram.
1: 93 anys, ni més ni menys, 8 de juliol de fa molts anys, va néixer el 1933, poc abans de la guerra, i per tant li volíem fer aquesta salutació simpàtica i aquesta felicitació des de la ràdio. I ara sí, comencem aquest Bon Dia, Bona Hora que fem possible a la producció Marc Vilamajor i aquí posant-hi veu Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: 8:03 i, com deia, pic de l'onada de calor aquest dimecres, molta precaució amb les temperatures altes. I com anirà la cosa? Ens ho explica en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. Avui viurem un pic de l'onada de calor, temperatures desbocades, ambient tòrrid a tot el país. De fet, tot Catalunya està en alerta per calor extrema i, de fet, en moltes comarques en alerta vermella, la màxima possible, i una d'elles és la Selva. I és que avui aquí a Lloret farà molta calor, una màxima al voltant dels 35 graus, no es descartaria una mica més, sobretot a causa del vent del sud reescalfat, i de cara a demà es mantindran la mateixa situació, temperatures molt semblants a les d'avui, nit de mal dormir, tropical, de dia calor totalment desbocada, i durant aquests dos dies es repetiran màximes de 37 a 42 graus al prelitoral, també a l'interior de les comarques de Girona, a altres zones de l'interior, i atenció perquè a Ponent i a la Vall de l'Ebre s'assoliran màximes de 42 a 44 graus. Ahir ja va haver-hi algun rècord de calor en aquests sectors. I tot plegat amb sol, calma, aquesta calma anticiclònica, i només xàfecs de tarda en punts al Pirineu i també a l'àrea dels ports, fruit de la mateixa calor. Però aquí, a Lloret, a la Selva Marítima, no s'espera pluja. A partir de divendres i al cap de setmana, la calor a poc afluixa una mica, continuarà un ambient de plena canícula, temperatures per sobre de la mitjana, però sense els extrems d'avui o, per exemple, demà. Però atenció, perquè l'onada de calor no s'acaba i, de fet, de cara a la setmana que ve reactivarà, revifarà, i, per tant, tornarem a tenir un ambient molt càlid, extrem, i sembla que seria ja a finals de la setmana que ve, entrada ja la segona quinzena del mes de juliol, quan respirarem una mica millor.
0: Mare meva, Xavi, moltes gràcies. A veure si un dia d'aquests ens portes més bones notícies. En tot cas, estem en el punt àlgid d'aquesta onada de calor, ja preveient aquesta propera onada o aquest repunt de la setmana que ve. Avui, dimecres 8 de juliol, són les 8:06 del matí, temperatura de 24 graus, humitat al 60% i dia assolellat a Lloret de Mar.

0: I el que fem ara és posar-nos al dia de l'actualitat general, fixant-nos primer de tot en les notícies més destacades de la premsa escrita, Josep.
1: Aquests són els titulars més rellevants d'aquesta jornada, d'aquest dimecres. Parlem del Diari de Girona i de la seva primera plana, que ofereix una fotografia il·lustrativa d'unes obres i el titular Sal aposta pels carrils bici. També en bateria de titulars de forma destacada, Girona ja registra 31 defuncions atribuïdes a la calor. Tema del dia, l'economia gironina, que va créixer menys que la mitjana del 2025. A peu de plana, energies renovables, uns 250

0: 70 municipis catalans signen un manifest en contra del plater. També en aquesta zona d'aquesta primera plana del diari de Girona, a la part baixa, llegim que divisió d'opinions entre veïns i comerciants sobre les reformes del carrer de la Creu i investiguen una sèrie d'estafes a dones grans a les quals prenen diners i joies. Això pel que fa al diari de Girona, al Punt Avui no disposem de la seva portada, de la seva primera plana i, de fet, tampoc del diari La Razón, perquè hi ha hagut diversos problemes a la xarxa pel que fa als diaris de capçalera, els rotatius que ofereixen la versió digital. Avui, però, també podem llegir a la primera plana del País les següents informacions. Le Pen serà candidata tot i la condemna de corrupció. I també de caire internacional, Trump tensa la cimera de l'OTAN amb més amenaces sobre Groenlàndia. A El Mundo, Vox endolceix la seva relació amb el Partit Popular després del gir de Feijóo, mà estesa. També en el mateix rotatiu, Trump esquerda l'OTAN amb atacs a Dinamarca i la Unió Europea i 14 de 15 comunitats autònomes rebutjaran el nou finançament de Sánchez. A La Vanguardia llegim també que Le Pen serà candidata tot i la condemna per malversació. I hi ha una imatge per l'esvoranc causat per l'obra del metro que obliga a desallotjar 93 pisos a Barcelona. A El Periódico de Catalunya, Catalunya revisarà les franges que protegeixen del foc a les urbanitzacions. També se'n fa ressò d'aquest esvoranc relacionat amb les obres de la L9 del metre que obliga a desallotjar 93 habitatges del Putxet. I una afirmació, aquest país necessita una reforma electoral amb un pacte Partit Popular-PSOE. Ho diu Jorge Azcón, president de l'Aragó. A l'ABC, finalment, en primera plana, els contactes de Leire Díez amb alts càrrecs obre la via per imputar al PSOE. I a peu de plana, Junts avança que també tombarà a Sánchez el camí del dèficit.
1: I ens fixem ara en els portals digitals i l'incendi de Sentmenat és la notícia destacada tant a l'Agència Catalana de Notícies com al 3Cat Info perquè segueix actiu i els bombers preveuen una nova situació estressant avui dimecres. No han pogut tancar tot el perímetre durant la nit. També a la CNN llegim que els incendis declarats aquest estiu ja superen els 150. És el segon nombre més alt des del 2010 a aquestes alçades. Les hectàrees cremades ja s'apropen a les 3.000, lluny de les més de 9.000 de l'any passat. Més coses que llegim a la portada de la CNN. 85 atesos per l'esfondrament del Putxet, dos dels quals passaran la nit a equipaments municipals. Ho han passat la nit, perquè això ho van publicar ahir al vespre. També Costa i von der Leyen defensen a la cimera de l'OTAN que els aliats europeus han invertit intensament en defensa. Més coses en societat, successos. Mor ofegada una nena de 6 anys a la piscina del complex esportiu Barri del Secat de Balaguer. Els pagesos del massís de Roca Corba diuen que segueix havent-hi molts senglars, tot i el pla per rebaixar la població, i en plana cultural, l'adaptació en acció real de Baiana i Andy, un drama sobre la immigració dirigit per Román Parrado, són els títols destacats als cinemes. Pel que fa al 3Cat Info, també a banda de l'incendi de Sentmenat, es fa ressò de noves restriccions pel perill extrem d'incendi, que avui s'estén a més de 200 municipis. Hi ha una llista de totes les poblacions, a quin nivell es troben. Aquí a Lloret estem al nivell 3 sobre 4, per tant el risc és molt alt. També alerta per la calor extrema, primera nit roent, pic de temperatures avui i almenys 10 dies més d'onada, és el que ens explicava fa uns moments en Xavi Segura. D'altra banda, els veïns de 93 habitatges han passat la nit fora de per l'esvoranc de Sant Gervasi a Barcelona, i en plana internacional, atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran després de l'ofensiva contra vaixells comercials a Hormuz. Finalment, de la plana esportiva, més enllà del Mundial de Futbol, destaquem que el noruec Torstein Taen és el nou líder després de l'etapa 4 del Tour de França, i el titular que li dedica és el mallot groc amb més valor, de tenir un càncer al líder del Tour. I en bàsquet, el Girona disputarà per primera vegada competició europea. El club gironí s'estrenarà en competició europea la propera temporada.
2: Ràdio Lloret.
3: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
5: Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972-36-51-79.
6: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
7: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
8: Aquest cap de setmana no et perdis les festes de Can Carbó i Mas Baell. La plaça del Centre Cívic Can Carbó s'omplirà de música. Activitats infantils, concerts, habaneres, botifarrada, festa de l'escuma, zumba, playbacks, quina musical i la gran arrossada popular. Un cap de setmana ple de diversió, bon ambient i activitats per a tota la família. Les festes de Can Carbó i Mas Baell t'esperen. Organitza l'Associació de Veïns de Can Carbó i Mas Baell amb la col·laboració de la Ajuntament de Lloret de Mar. No hi faltis!

0: Bon dia, bona hora.
1: Un quart de nou en punt, això és el Bon dia, bona hora de la ràdio de Lloret de Mar, avui dimecres 8 de juliol. Molt bon dia a tothom, us donem la benvinguda si us acabeu d'enganxar al programa. I avui comencem parlant de la futura residència de la gent gran i centre de dia de Lloret de Mar, en concret de la gestió, que anirà a càrrec de l'entitat pública Sumar. Així es va aprovar el ple municipal de la setmana passada.
2: En el ple, el regidor de Benestar i Família, Alejandro Pérez, va exposar que actualment s'estan polint els últims detalls per poder posar en funcionament la residència i centre de dia i, paral·lelament, s'ha hagut de fer aquest pas jurídic imprescindible per establir formalment el servei públic, aprovant-ne els reglaments i definir la forma de gestió.
1: El govern va destacar que s'aposta per una gestió directa a través d'un mitjà propi que és Sumar, una empresa d'integrament pública especialitzada en serveis socials. En aquest sentit, el regidor va fer èmfasi en que no es privatitza ni s'externalitza el servei, sinó tot el contrari. No obstant això, la forma de gestió va rebre algunes crítiques per part d'alguns grups, malgrat que tots van coincidir en que és molt important fer un pas endavant per fer realitat la residència.
2: Finalment, el punt es va aprovar amb el vot favorable del PSC, Junts, Tots i Vox, mentre que Esquerra Republicana i Lloret en Comú, que forma part del govern, es va abstenir i només Sumem Lloret va votar-hi en contra.
1: Comencem ronda de portaveus per conèixer l'opinió dels diferents grups municipals i el primer és Lloret en Comú. Frederic Guic, bon dia.
3: Molt bon dia, Maria.
1: Els comuns formen part de l'equip de govern, però malgrat això vau ser força crítics i us vau abstenir en el punt sobre la residència. Per què?
3: Sí, nosaltres vam ser crítics perquè creiem que no s'ha explorat prou vies i nosaltres, com vam dir, apostem plenament per la gestió plenament pública, per la gestió per part de l'Ajuntament. Si bé és cert que Sumar és una empresa pública, no deixa de que nosaltres des de l'Ajuntament doncs, perdem part del control. A més, doncs, vam ser crítics també perquè aquesta residència nosaltres la considerem 100% lloretenca, donat que gràcies a les gestions del mandat anterior del govern anterior vàrem aconseguir aquesta subvenció en forma de Next Generation, que va pagar part de la residència, però que després vam haver de demanar un crèdit que hem pagat tots els lloretens i lloretenques per finalitzar aquesta construcció i ara doncs, aquesta gestió passarà a formar part d'una empresa pública i unes places que se cediran a la Generalitat, places que no seran 100% per a la gent de Lloret. Per això doncs, nosaltres clar, vam ser crítics i vàrem abstenir-nos i vàrem demanar als companys de govern doncs, que sisplau, doncs, es segueixin intentant explorar possibilitats de gestió plenament local.
1: Quina va ser la resposta al respecte?
3: Bueno, la resposta és la votació va dir endavant. Nosaltres seguirem pressionant. Ja hi ha algun altre grup de l'oposició, com m'heu dit, el grup de Sumem Lloret, que en el seu cas doncs, van votar en contra i doncs, mirarem doncs, que, tot i que en l'informe deia que no hi havia recursos econòmics ni personals, doncs, que sí s'explorin aquestes vies perquè nosaltres creiem que sí que pot ser possible.
1: Doncs ho recollim, Frederic Guic, com a portaveu de Lloret en Comú. Moltes gràcies per atendre la trucada de la ràdio i bon dia.
3: A vosaltres, bon dia.
1: Tocaria ara parlar amb Coque Hernando, portaveu de Vox. No ha donat resposta al nostre intent de comunicació. Per tant, seguim aquesta ronda amb la portaveu de Sumem Lloret, Lara Torres. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia, Maria.
1: Tot i que la majoria de grups van ser crítics amb alguns aspectes del que es va aprovar en el ple, Sumem Lloret va ser l'únic que va votar-hi en contra. Per què aquesta negativa?
4: Doncs perquè nosaltres des del minut 1, que el minut 1 vol dir fa molts mesos, hem dit que el model que se'ns plantejava no ens agradava o no ens convencia al 100%. Estem davant de l'equipament més important que tindrà Lloret en els propers 20 anys i que fins i tot n'ha tingut, i per tant creiem que com a equipament tan important es mereixia una especial atenció. I què vol dir això? Doncs que l'Ajuntament té l'obligació d'estudiar totes les alternatives de gestió de la residència, cosa que no ha fet. Des del primer moment, tal com vam explicar en el ple, se'ns ha dit que el model de gestió serà a través de l'empresa pública Sumar, i ens han permès fer petits canvis sobre la proposta de Sumar. Nosaltres no estem convençudes i dèiem que volíem analitzar altres sistemes de gestió, per exemple la gestió directa, perquè per nosaltres el que és més important és, doncs, que els residents de la residència i el centre de dia, com els treballadors, tinguin unes bones condicions. I per tant creiem que cada cèntim d'euro que s'inverteixi en la residència ha de tenir un impacte positiu, i per això considerem que s'ha de fer aquesta anàlisi en profunditat. Aleshores, nosaltres hem sigut unes defensores de la residència des del minut zero, volem que s'obri, però creiem que les coses s'han de fer bé i estudiant en profunditat, i per això el nostre vot en contra en rebut d'aquesta manera de gestió i d'improvisació, perquè ells diuen que han fet moltes reunions, que és cert, però moltes reunions del dia de la marmota, en les quals reunió rere reunió es deia el mateix, i el fet és que nosaltres portem reclamant les actes d'aquestes reunions on es recull el nostre desacord i que volem que ens proposin altres alternatives, i aquestes actes de les reunions no ens les fan arribar.
1: Deia ara el portaveu dels comuns que des dels comuns seguiran intentant que hi hagi un canvi, malgrat que ja s'hagi aprovat per ple quin serà el model de gestió, i feia referència a Sumem Lloret, que hi va votar en contra. Des de Sumem Lloret seguireu també batallant? Creieu que encara hi ha opcions?
4: Miri, a mi els comuns em sorprèn una mica el seu paper, primer de tot perquè ells formen part del govern de Lloret de Mar, per tant no hi ha millor manera de canviar la gestió que des del govern, aquest per un costat. I en segon lloc, jo crec que des de Sumem Lloret hem assistit a gairebé totes les reunions excepte la darrera. No tinc la mateixa percepció del regidor dels comuns. Per tant, les paraules estan molt bé, però se les emporta una mica el vent. El que cal és determinació, i la determinació ve votant en contra de propostes, exigint públicament algunes coses, com hem fet des de Sumem Lloret, que algunes de les propostes, si entrem directament a l'alternativa de Sumar, per exemple, amb el tema del personal, no? La millora de les condicions laborals dels treballadors, la millora de la quantitat de treballadors que hi assistiran, i sempre m'agrada posar l'exemple del fisio, no? En la primera proposta establia tenir un fisioterapeuta per tota la residència, un sol per les 136 persones de la residència, més les 20 persones del centre de dia, no? Des de Sumem Lloret, tot i no estar d'acord d'aquest model, hem estat forçant i mostrant el nostre rebuig a que aquest personal fos tan limitat, i finalment la darrera proposta era que posaven un segon fisioterapeuta. Per tant, ja ens alegraven més, doncs, que això creiem que podia atendre molt millor els usuaris.
1: Però, per tant, seguireu batallant? Creieu que encara hi ha possibilitats de canviar el model de gestió, o, tot i haver votat que no en el ple, ja ho doneu per acabat?
4: Sumem Lloret mai tirem la tovallola i seguim batallant. L'únic que és cert que estem amb el temps de descompte, la residència està pràcticament acabada, al maig es va fer la recepció, i creiem que no ens podem permetre, amb la necessitat que hi ha, tenir un equipament molts mesos tancat. Per tant, creiem que aquesta feina s'hauria d'haver fet abans. Pensi que portem des de l'inici de la legislatura sabent que aquest equipament s'obrirà. Per tant, els deures s'han hagut de fer aquests 3 anys que portem.
1: Doncs Lara Torres, portaveu de Sumem Lloret, agraïm l'atenció telefònica i recollim aquesta opinió. Molt bon dia.
4: Molt bon dia, moltes gràcies.
1: Seguim. 5 minuts per arribar a 9:15. És el tornarà d'Esquerra Republicana, i el seu portaveu és Albert Ferrandez. Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Des d'Esquerra Republicana es van abstenir a la votació i van ser força crítics també amb algunes qüestions referents al model de gestió de la nova residència i centre de dia. Quin és el posicionament dels republicans?
0: Sí, Maria, deixa'm fer una prèvia perquè hi ha coses que a mi em fan que m'exploti el cervell i no seré jo qui defensi els comuns, però jo sentia la senyora Torres donar-li lliçons al senyor Guic dels comuns, de que gràcies a la seva participació al govern doncs les coses van malament, em sembla insòlid. Jo crec que no hem de perdre l'ocasió de recordar-li, avui que ha fet això, aquest exercici de demagògia, la senyora Lara Torres, doncs, de recordar-li a la ciutadania que si el senyor Lamelas avui continua sent alcalde és perquè ella té un càrrec a la Generalitat que li van donar única i exclusivament per tal de salvar la papeleta i salvar el govern socialista de l'Ajuntament de Lloret. Per tant, home, que la senyora Torres vinga aquí a donar lliçons de com s'han de lluitar les coses, em sembla insòlid. A partir d'aquí, podem estar més o menys d'acord amb les reflexions que ha fet al voltant de la residència, i hi ha una amb la que crec que ens trobarem tots. I per això em sorprèn que si ens trobem tots, després no siguem capaços doncs de posar-nos d'acord amb altres qüestions. El que és clar és que aquest govern, des del dia 1 que va entrar a l'alcaldia, des del dia 1 que va entrar a la regidoria de benestar social, que és de l'equipatge penjar a la residència, doncs sabien que aquest equipament s'anava a obrir. Però és que això també els hi va passar amb el mercat municipal, això els hi va passar amb els pisos del carrer del Carme, això els hi va passar amb un llarg, etc. I per tant hem perdut 3 anys i mig, perquè ha passat el que ja estava rodat, diguéssim, el que ja per inèrcia havia de passar, que és que les obres continuessin i s'acabessin, i una vegada ens han entregat les claus de la residència, això també és important, fa un mes que l'Ajuntament té les claus de la residència, estan acabant de fer petits ajustaments, que no sé si consistiran en posar bombetes o en treure el plàstic dels matalassos, però les obres han acabat. Doncs clar, insisteixo, fa un mes que tenim les claus de la residència i encara no tenim qui les gestioni. I això és perquè aquest govern no ha estat capaç en 3 anys de fer la feina que havia de fer, que era buscar algú que la gestioni. A més, la feina doncs, ja estava molt avançada. De fet, a l'anterior legislatura, abans d'acabar, nosaltres vam... es fa a través d'aquest mètode, no? Però diguéssim que l'Ajuntament va comprar una acció d'aquesta empresa pública, perquè és una empresa de la Diputació de Girona, de Sumar, per tal de que Sumar ens assessorés, en aquest cas, amb com havia de ser la gestió de la residència, perquè ells en gestionen molta, no només a la demarcació de Girona, sinó fora de Girona, i, a més, que havia la possibilitat que directament ells fossin qui la gestionés. Si nosaltres poguéssim, al llarg de 3 anys, haver-nos anat reunint, haver anat avançant en el tema, doncs avui no ens trobaríem amb sorpreses com les que ens trobem, amb malentesos com amb els que ens hem trobat, i fins i tot doncs, podríem haver creat o construït una residència a través d'un procés molt més participatiu del que hi ha hagut. Per què dic això? Perquè, òbviament, i jo crec que tampoc ens hem d'enganyar amb el que diu la senyora Torres, no és que estiguem en el temps de descompte, és que insisteixo, és que fa un mes que tenim la clau de la residència, fa un mes, per tant, que hem començat a pagar el crèdit, perquè fins que no estava acabada, doncs l'Ajuntament no ha hagut de començar a pagar. També vull recordar que la meitat de la residència la vam subvencionar amb fons 100% europeus, fons Next Generation, que vam aconseguir amb el govern d'Olsat a l'anterior legislatura, però l'altra meitat, aproximadament uns altres 6 milions d'euros, aquests sí que els paguem amb diners de l'Ajuntament a través d'un crèdit bancari que ara ja s'ha començat a pagar. Per tant, ara ja estem pagant crèdit, mentre la residència està tancada, estem pagant una empresa de vigilància i seguretat per tal de que la pugui vigilar, però mentrestant la gent gran de Lloret no té on anar, perquè aquesta residència, gràcies a la no gestió del govern de Lamelas, doncs encara no té qui la gestioni. I això és el que nosaltres vam criticar i això és el que nosaltres doncs vam denunciar en el ple i hem fet tantes vegades, perquè en definitiva el punt que vam passar l'altre dia és un tràmit legislatiu, diguéssim, que és d'obligatori compliment. Aquest servei, diguéssim, ha de tenir la residència, ha de tenir una memòria justificativa que ja va passar pel ple, ha de tenir uns reglaments que la regulin, tant la residència com el centre de dia, que això ja va passar pel ple, i ara era aquest últim tràmit que era el projecte d'establiment, que això també ha de passar pel ple. Però això no vol dir que demà comencin a arribar infermers a la residència, ni molt menys, perquè no hem fet la feina, insisteixo, fa 3 anys que el govern socialista ha tingut temps per fer la feina, no l'ha fet, i per tant ara hem de córrer a trobar una empresa que sigui capaç de gestionar aquest equipament.
1: Però, per tant, només perquè pels que no estem molt ficats en el tema, a vegades costa una mica de seguir tot plegat, l'empresa pública Sumar es va escollir en el mandat anterior comprant aquesta acció perquè després pogués gestionar les residències, que això no ho he acabat d'entendre.
0: No, l'empresa pública Sumar no només gestiona residències, també assessora els ajuntaments, perquè de fet és una empresa pública. O sigui, ella forma part de... L'Ajuntament de Lloret forma part del Consell d'Administració de Sumar, perquè ens entenem, en majoria ho fa la Diputació de Girona, que també és un ens públic, però l'Ajuntament també hi som. Sumar assessora els ajuntaments, no només pel que fa a residència, sinó per tot tipus de serveis relacionats amb el benestar de les persones. Però, a més, ells poden gestionar residències. Per tant, l'Ajuntament de Lloret el que va fer era posar un peu dins de Sumar per tal que ells ens assessoressin fins i tot en aspectes constructius d'aquesta residència. Escolta'm, la normativa diu això, feu això, feu l'altre... I a partir d'aquí, una possibilitat era també que l'arribés a gestionar. Això entenc que és el que nosaltres també denunciàvem al ple i el que van fer altres companys, que és que el govern socialista va donar per fet que seria Sumar, perquè no han fet la feina, no han buscat altres alternatives, i per tant ara no tenim més remei que sigui Sumar, que a nosaltres no ens sembla un mal ens per tal de gestionar la residència, perquè insisteixo, tenim molts alcaldes, com a mínim Esquerra Republicana, tenim molts alcaldes que tenen residències en els seus municipis que estan gestionades per Sumar i que estan molt contents. Per tant, a nosaltres ens sembla que és una empresa, insisteixo, pública, una empresa 100% pública que té solvència, i ja ens està bé que sigui Sumar el qui la gestioni. Aquí el problema no és que sigui Sumar o deixi de ser Sumar, que per cert, això tampoc ho hem decidit en aquest ple. Haurà d'haver-hi un altre ple on es decideixi si és Sumar definitivament. Això no està decidit. Però en tot cas, a nosaltres el que ens preocupa és que haguem tingut tan poc temps de debat, tan poques reunions, diguéssim, per poder parlar d'allò que és important, que és com serà el dia a dia d'aquesta residència, i que haguem hagut de fer les coses a correcuita, quan, insisteixo, quan l'alcalde Lamelas i el regidor Pérez van arribar a les seves regidories i a l'alcaldia, doncs aquesta carpeta ja la tenien sobre la taula fa més de 3 anys. Per tant, home, han tingut temps per poder-nos trucar, per poder-nos reunir i per poder avançar en aquest tema.
1: Doncs Albert Ferrandez, portaveu d'Esquerra Republicana, moltes gràcies també per atendre'ns i bon dia.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Més opinions, toca ara a la de tots per Lloret, que és el seu representant avui, és Jordi Sais, aquí tenim el telèfon, bon dia.
5: Hola, bon dia, Maria.
1: Hem escoltat diferents crítiques a com s'ha gestionat tot plegat des de tots per Lloret. També va haver-hi crítiques en el ple, però per no posar pals a les rodes van decidir votar a favor del punt. Quin és el posicionament exactament d'aquesta formació?
5: Bé, nosaltres no pot ser d'una altra manera. El nostre posicionament ha de ser favorable, que aquesta residència per fi estigui en funcionament. Nosaltres creiem en aquesta residència, de fet... Aquesta residència neix del govern d'Ulsat, els diners suficients per poder-la construir a la legislatura anterior, i en aquesta legislatura el que s'havia de fer era la construcció i la gestió. Bé, la construcció ja anava molt marcada per el que s'establia a través dels fons Next Generations, que eren els fons que es van obtenir per poder construir aquesta residència. Ens van donar 6 milions d'euros per part dels fons europeus i 6 milions d'euros que posava l'Ajuntament de Lloret, que ara ja estan començant a pagar perquè la construcció ha finalitzat. I malgrat tenir la construcció finalitzada, el que no tenim és la gestió. El que som crítics és amb els tempos, és a dir, com s'ha anat produint tot això. Veiem que la capacitat de gestió del govern Lamelas doncs, es posa en evidència no ja amb la residència, sinó amb altres equipaments. Casos sonats són el del mercat municipal, que a dia d'avui, malgrat estar finalitzat des de fa més de 2 anys, no tenim cap contingut en el seu interior. Diuen, però encara no hi ha res. Després també amb l'habitatge social s'omple la boca de que hi haurà habitatge social o que procuren per l'habitatge social, però la realitat és que habitatges com el del carrer del Carme, que els tenien a disposició des del primer minut que van entrar en el govern, o el conveni signat amb l'Incasol en els pisos d'habitatge, amb els 60 habitatges que han d'anar a Fanals, doncs encara no s'ha posat ni una sola pedra. Aquí tenim en el solar del costat ja tenim l'edifici aixecat per una promoció privada. D'aquí és això el que ens queixem, és a dir, hi ha hagut una, no sé si una deixadesa, si una manca de diligència, si una constant donar voltes sobre mateixos fets que impedeixen que això, que tinguem els serveis en funcionament. En aquest cas de la residència en concret, doncs finalment s'ha anat o es va estar encaminat perquè la gestió la sigui realitzada per l'empresa pública Sumar, que és una empresa pública de la Diputació de Girona, la qual ja vam entendre a la legislatura anterior que potser seria el sistema més idoni. I, bueno, han trigat 3 anys per entendre que això sigui així. Ens van donar la volta per tal de que fos també un consorci de salut de Catalunya, que ens hi vam adherir, i resulta que aquest consorci era assessorat per Sumar. També es va valorar per part del govern que fos gestionat directament per la Generalitat, però, clar, això provocava que la residència deixés de tenir cap tipus de control a l'Ajuntament de Lloret, que això tampoc interessava, perquè de fet aquesta residència es construeix amb diners públics que els ciutadans i ciutadanes de Lloret han posat a través dels seus impostos. Per tant, entenem que el que ha de tenir un control sobre la gestió i sobre el seu ús i reglament és precisament l'Ajuntament de Lloret. I aquí hem arribat al cap de 3 anys després de que això ja ho sabíem des del minut 1, és a dir, que l'empresa pública Sumar podia ser la gestora ideal d'aquest equipament, doncs hem trigat aquesta conclusió, hem trigat quasi 3 anys o més de 3 anys per arribar-hi. I després també una altra crítica que fèiem era el fet de la valoració inicial que se'n treu sobre el cost o sobre quin seria el cost de manteniment i de la plaça pública o de les places privades d'aquesta residència, no? Enteníem que hi havia un càlcul de costos molt acurat, s'estava discutint sobre quins serveis havia de tenir. Nosaltres creiem que aquesta residència ha de tenir els millors serveis possibles, el màxim de personal possible, però també cal tenir en compte en quins ingressos podem optar. És a dir, si ja partim d'un dèficit que pot ser entre el voltant dels 200, 300, 400 mil euros, en els pitjors dels casos, doncs s'hauria de treballar per tal que aquest dèficit es anés eixugant amb ingressos que poden venir d'altres administracions o poden venir també d'un actor molt important que aquí a Lloret de Mar ha ajudat sempre en el tema de la residència geriàtrica, com és la Fundació Nicolau Font i Maig. Doncs bé, sembla ser que l'equip de govern del senyor Lameles no ha contactat mai amb els responsables d'aquesta fundació, que a dia d'avui, recordem, estan finançant en la seva pròpia fundació, en l'Hospital Sociosanitari, 24 places de residència geriàtrica. Per tant, enteníem que potser cal comunicar-se amb aquesta fundació per valorar si alguna d'aquestes places poden ser traslladades a la nova residència i valorar si es fa una cessió de l'edifici que és propietat de la fundació perquè sigui gestionat com a hospital tot l'edifici. Bueno, hi ha moltes alternatives, però que no s'han valorat i que això també ho van posar sobre la taula, no?
1: Però perquè... Per tant... Sí, digues.
5: Sí. No, digues. No, perdó.
1: No, referent a això, la idea és que... És a dir, la residència que tenim actualment està gestionada en part per la Fundació Nicolau Font i Maig i en part per l'Ajuntament, o la gestiona la Fundació. Aquesta residència no se sap què passarà, si seguirà oberta, si es tancarà. Quina és la situació?
5: No, a veure, actualment tenim l'Hospital Sociosanitari, que són places sanitàries, no són places geriàtriques ni gestionades pel Departament de Benestar i Família, diguéssim. Són places de salut. Val? El que es fa és, a través de la Corporació de Salut Selva i Maresme, que és el qui gestiona aquest Hospital Sociosanitari, hi ha una sèrie de places que són de llarga durada que els transformen en residencial. I aquestes places els financia, els atén la Fundació Nicolau Font i Maig, que al final de cada any es presenten els números amb la corporació i la Fundació assumeix una part important del cost del manteniment d'aquestes places que es gestionen en el seu edifici, perquè l'edifici on hi ha l'actual Hospital Sociosanitari hi ha una part que és de l'Ajuntament de Lloret de Mar, que està cedit a la Corporació de Salut del Maresme i de la Costa Brava, i de la Selva, perdó, i l'altra és una part de l'edifici que és propietat de la Fundació. Per tant, hi ha com una cooperació en aquell edifici, en aquell centre, on hi ha places de salut sociosanitàries i places de geriatria de residencial que assumeix la Fundació. Uh-huh. En principi, aquest equipament es mantindrà, perquè allò és un hospital sociosanitari. Es mantindrà i ho gestionarà la Corporació de Salut Maresme a la Selva. Ara bé, la part de geriatria que té la Fundació, doncs es pot traslladar a la nova residència. I això implicaria uns ingressos importants per a la gestió de la nova residència. Uh-huh. I nosaltres comentàvem, s'ha parlat amb la Fundació Nicolau Font i Maig, que és una fundació de Lloret de Mar, vull dir, no estem parlant d'una fundació estranya, sinó que ja està treballant amb gent de Lloret, que ja col·labora i que ja presta un servei a ciutadans i ciutadanes de Lloret que no tenen els recursos per poder atendre aquestes necessitats. Bueno, doncs sembla ser que tampoc s'ha fet aquest contacte. I nosaltres reclamem que s'hi faci, perquè es valori també això, perquè això implicaria uns ingressos que podrien servir per la gestió i disminuir el dèficit que ja es planteja d'entrada del cost de gestió d'aquesta residència. És això el que es reclamava.
1: D'acord, doncs queda clar, queda ben explicat. Prenem nota. Jordi Sais, com a portaveu de Tots per Lloret, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
5: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: És el torn ara de Junts per Lloret. 3 minuts i arribarem a 9:15. Tenim al telèfon a Jordi Martínez. Bon dia.
6: Hola, Maria. Molt bon dia.
1: Des de Junts per Lloret, una mica en la mateixa línia que tots, van ser crítics en diferents aspectes, però van voler votar a favor perquè, segons es va dir en el ple, no es volien posar pals a les rodes. Quin és el posicionament de la formació?
6: Bé, Maria, primer de tot, deixa'm fer una prèvia, com ha fet abans l'Albert Fernández. És bastant inexplicable que des del govern, des de l'equip de comuns, doncs primer de tot es voti o es vulgui votar en contra de la residència perquè no estan d'acord amb el sistema de gestió amb l'equip de govern. Perquè si ells formen part de l'equip de govern, el que haurien de fer és haver pogut parlar de la situació. Segon, també parlar de la senyora Torres. La senyora Torres és la responsable del senyor Lamelas, com ha dit el senyor Fernández, de que estigui el govern encara el senyor Lamelas. Per tant, ella és corresponsable de tot el que està succeint i de tots els problemes que estan existint avui a Lloret de Mar. Dit això, nosaltres vam votar positivament per responsabilitat. És cert que es va tard. Es va tard, com s'ha anat tard al mercat, com s'ha anat tard al centre Smart, com s'ha anat tard amb els pisos del carrer del Carme, etc. Per tant, fa 3 anys que podíem haver parlat de com es gestionaria la residència i s'ha anat tard. I s'ha anat tard, i a part d'anar tard, el que no s'ha fet és buscar alternatives. Què vull dir amb alternatives? Es podria haver parlat amb la Corporació Selva Maresme. Es podria haver parlat de potser una gestió privada per part de l'Ajuntament. Totes aquestes opcions es podrien haver posat sobre la taula, però no es varen posar. Però un cop no es varen posar i ja es va decidir que seria Sumar qui gestionaria la residència, doncs pantalla passada, next, com diuen els joves avui en dia, next. És a dir, ja està, ja no cal que tornem enrere. És a dir, no podem tornar a pantalles, ja s'ha decidit. I ho vam decidir tots els representants municipals en diferents reunions que s'han fet, doncs que seria Sumar qui gestionaria la residència. Per tant, a partir d'aquí, doncs el que hem de fer és treballar. Treballar perquè la residència no continuï tancada més temps, perquè cada dia que passa això ens està costant diners als ciutadans. Hi ha una empresa de seguretat que el que fa és vigilar que no es coli ningú. Per tant, com més aviat tinguem la residència en funcionament, doncs, primer de tot, estalviarem diners als lloretencs, i segon, hi haurà molts de lloretencs que necessiten estar en aquesta residència que podran ser-hi. Ara bé, el que no podem fer és activar una residència disculpeu, amb un dèficit inicial previst d'uns 250.000 euros. Si això fos una empresa privada, tots estaríem acomiadats. Per tant, el que s'ha de fer és a dir, nosaltres, tot i que assumim que gran part dels serveis públics són deficitaris, tot i assumint això, el que hem de fer és intentar minimitzar les pèrdues d'aquest servei essencial. Per tant, el que hem de fer és veure exactament doncs, quins són els números, que també haig de dir que ens han passat els números, els han passat d'aquella manera, amb aquelles imatges, que no ha estat gens fàcil treballar-los, i ens hem hagut de fer els nostres propis càlculs i els nostres propis excels per tal d'entendre la situació. i a partir d'aquí, doncs, veure que realment hi han coses doncs, que s'havien de millorar, com per exemple sí que ha dit la senyora Torres que és cert el tema del fisioterapeuta, però també és cert que s'havia de posar algun gerocultor més, s'havia de posar algun ajudant de cuina més, etcètera. Hi ha diferents ajustos. També és cert que havíem de parlar dels salaris. El que no podíem fer és generar uns llocs de treball amb uns sous a la banda baixa del conveni. Per tant, el que havíem de fer era posar uns sous adequats perquè la gent pogués tenir una feina digna i que pogués cobrar d'una manera digna per tal de que pugui viure doncs, a Lloret de Mar. El que no podem fer és crear llocs de treball i que siguin doncs, deficitaris i que siguin amb uns sous molt baixos perquè llavors la gent plegui i no trobem gent per voler treballar. Per tant, tot això encara s'ha de treballar. Aquest dèficit inicial aproximat doncs, s'ha de revertir immediatament i, evidentment, amb el menor dèficit possible o inclús amb guanys, doncs el que s'ha de fer doncs, és posar en marxa la residència doncs, quan més aviat millor. Què vol dir això?
1: Sí.
6: Això vol dir doncs, que, afortunadament, en l'últim ple, doncs, vàrem portar la memòria valorada, el reglament de funcionament tant de la residència com del centre de dia, però l'equip de govern volia tirar endavant pel dret. I nosaltres, des del nostre grup municipal, vàrem fer afegir, doncs, en un dels acords que es va dur a ple, doncs, que el sistema de gestió de la residència també s'havia de passar per ple. Per tant, abans de posar en funcionament la residència, el sistema de gestió i el dèficit o el guany que pugui haver, i inclús els preus de la residència, és a dir, l'encàrrec de servei, que es diu, haurà de tornar a passar per ple. Per tant, és important doncs, que ens assentem, ens tornem a sentar, continuem parlant, continuem veient quina és la millor opció per Lloret, quins són els serveis essencials que hi han d'haver, que aquests serveis essencials siguin molt bons i que el més aviat possible doncs, estiguin a disposició dels lloretencs i les lloretenques.
1: I per revertir el dèficit hi ha alguna idea sobre la taula o és una cosa que s'hauria d'estudiar?
6: Bé, primer de tot cal veure si realment els llocs de treball que s'ha dit des de l'empresa, des de Sumar i des del govern que volen posar doncs, són els reals, els necessaris, o si han sobredimensionat alguna posició. Aquest és el primer punt. Segona, veure realment els salaris que realment siguin ajustats al que ha de ser. I tercera, com deia el senyor Saiz, doncs, per exemple, hi ha la Fundació Nicolau Fonimatx, doncs, que realment podria ajudar a col·laborar en les despeses de la residència. I una quarta, encara no hem parlat dels preus, diguéssim, la residència tindrà una sèrie de places públiques que paga la Generalitat, i una part de places, no vull dir privades, però sí que gestionarà l'Ajuntament. Llavors, encara no es coneix el preu d'aquesta plaça que gestionarà l'Ajuntament. Inicialment parlaven de que el preu de la plaça pública que paga la Generalitat seria aproximadament d'uns 2.700 i escaig euros per persona i més, i volien posar aquest mateix preu a les places que gestionarà l'Ajuntament. Doncs cal veure si això ha de ser així, o potser ha de ser un pèl més elevada, i que l'Ajuntament apliqui bonificacions, per exemple, a la gent que viu a Lloret. És un exemple. Per què diem això? Perquè realment aquesta residència s'ha construït a Lloret. S'ha construït amb diners dels lloretencs. Per tant, jo crec que nosaltres creiem que els lloretencs han de tenir algun benefici al respecte d'aquesta residència. És a dir, si hi ha una sèrie de places gestionades per l'Ajuntament i ha de venir una persona de Pineda, de Santa Susana, de Barcelona o de Girona, doncs el preu doncs potser haurà de ser una miqueta més elevat. I si és una persona de Lloret, doncs segurament podrà tenir una bonificació per ser resident a Lloret i per estar empadronada a Lloret. Llavors això és el que hem d'acabar de gestionar, el que hem d'acabar de parlar i el que hem d'acabar de veure com es tira endavant.
1: Doncs ho recollim i anirem veient com evoluciona tot plegat. Jordi Martínez, portaveu de Junts, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i molt bon dia.
6: Perfecte, moltes gràcies i molt bon dia a tots.
1: 11 minuts i seran les 9 del matí i acabem aquesta ronda de portaveus amb el portaveu del PSC, que és el principal grup de l'equip de govern. Al telèfon, Alejandro Pérez, bon dia.
7: Molt bon dia.
1: S'han comentat diferents coses. Comencem parlant de la gestió de l'equipament, que finalment s'ha decidit que ho gestioni l'empresa pública Sumar, perquè des del govern es considera que és la millor opció.
7: La veritat és que no sé per on començar perquè em sobta escoltar tot això, moltes mentides i molta demagògia. Hem fet milions de reunions monogràfiques per decidir tipus de gestió, on hem fet debats de què representa cada model de gestió i quin seria el millor. Hem portat presentacions, powerpoints, hem portat persones externes que ens expliquessin què representaria qualsevol tipus de gestió, quins són els pros i quins són els contres per valorar i per prendre una decisió entre totes. I finalment doncs, vam prendre aquesta decisió perquè totes les persones que hi érem a la sala de plens en aquell moment van veure que era el millor model, el model que més s'adaptava als requisits de la nostra residència, el que volíem tenir per la nostra ciutadania, i per tant doncs, vam decidir aquest tipus de gestió tenint en compte doncs, què seria el millor i que premiava doncs, la qualitat a la quantitat, no? I al final el que volíem era això, era tenir qualitat des del principi, des de que es va decidir quin tipus de residència tindríem, la construcció amb mòduls de convivència que redueix les ràtios i que per tant doncs, fa que tinguem un esforç a l'hora de gestionar la residència, perquè hem de posar més personal, perquè físicament està projectat que hi hauran doncs, mòduls de convivència de 16 persones. Això fa que les ràtios es limitin, siguin més baixes i, per tant, doncs, hagis de tenir més personal i d'aquesta manera el tracte és molt més personal i molt més adaptat a les necessitats de cada persona. No? Això ho teníem clar des del principi i, per tant, doncs, sabem que això implicarà una despesa major a si haguéssim fet una residència que fos com una espècie de nau industrial on anem ficant allà la nostra gent gran. No? Això no ha sigut la decisió. Nosaltres hem volgut des del primer moment que sigui el més semblant a una llar i, per tant, doncs, això requereix doncs unes millores a les ràtios. També hem estat valorant tot el que són els salaris dels treballadors i treballadores perquè sabem que el sector social és molt precari i que per tant doncs, no podríem retenir a les persones que vulguin venir a treballar allà amb els salaris actuals i per tant doncs, estem treballant per millorar aquest salari i està per sobre del conveni. I això és el que estem fent i estem treballant. I ho estem treballant conjuntament. I ho estem treballant amb tots els partits polítics que volen col·laborar. Vull dir que sobta tot això perquè ells saben de primera mà com funciona aquesta, totes les gestions que estem fent, com ha anat l'obra, una obra que permet-me dir que ha sigut un èxit. Els tempos amb els que treballàvem eren molt curts, molt i molt curts. Els especialistes ens deien que estàvem bojos, que no arribaríem als tempos, i al final doncs, bueno, ja pots passejar i veure la residència, encara s'estan fent coses i per tant hem de ser molt clars a la ciutadania, no enganyem a la ciutadania. Fins que no estigui tot, per molt que tinguem les claus, no poden venir a fer les inspeccions pertinents. Fins que no es facin les inspeccions pertinents, no podem sol·licitar el número de RESES, el número, diguem, de registre de la residència. I fins que no tinguem aquest número de registre de la residència no existeix. I per tant, si la residència no existeix, no podem fer l'encomana de servei, perquè si tu no tens una cosa, no pots dir gestionar-me això, que no tinc. Per tant, els tempos són els que són, no ens agraden, no ens agrada el protocol, no ens agrada com hem d'actuar, perquè això ens fa que anem molt, molt, molt restringits amb els tempos, però són els que hi ha i els hem d'acceptar. I els vam acceptar al primer moment nosaltres quan vam agafar aquest projecte i els van acceptar també doncs, el govern anterior quan va decidir doncs, demanar el préstec i demanar doncs, aquesta gestió. Per tant, no... M'agradaria doncs, que siguem clars, que no enganyem a la ciutadania, que s'està fent tot el que pertoca per poder obrir les portes el més aviat possible, però hi ha una part que no depèn de l'Ajuntament, sinó que depèn de la Generalitat, depèn de que arribin les places pertinents o les places públiques i que les hem de demanar quan toca, no quan nosaltres volem. I per tant doncs, estem amb aquest tema. Deixar ben clar que el model de gestió s'ha parlat, s'ha vist diferents alternatives, s'han valorat i inclús el que parlaven de Nicolás Font, tot el que implicava fer la subrogació de personal que hagués augmentat molt més el dèficit i que també hagués reduït les places al nostre municipi. Nosaltres, la Generalitat ens està dient que tindrem molt en compte les nostres places públiques que demanem i, per tant, això vol dir que no hem de renunciar a les places públiques que tenim per tenir més places públiques a la nostra residència i, per tant, jo crec que aquí sí que estem tots d'acord en que hem d'anar a per al màxim possible de places públiques perquè la població s'ho mereix i perquè és una necessitat que existeix.
1: Però, per tant, regidor, sobre la Fundació Nicolau Font, sí que s'ha valorat des del govern la possibilitat d'implicar-la, però es considera que no seria oportú, diguéssim.
7: Bueno, és que des del primer moment hi havia estudis que fins i tot havien demanat al govern anterior valorant tot això. O sigui que és veritat que ha anat variant, diguem, perquè a la Generalitat també ha canviat el govern i al principi doncs, es movien amb unes places, més endavant amb unes places públiques i per tant no eren suficients i necessitaves doncs, valorar portar les places públiques de Nicolau Font, però després, de Nicolau Font, perdó, però després, bueno, això va canviar, la Generalitat ens va dir que possiblement podrien arribar més places públiques perquè s'han marcat uns objectius a nivell de tota Catalunya i saben que la nostra residència serà top i que hi volen apostar per ella. És veritat que no tenim res per escrit perquè, com ja he dit, no podem treballar aquesta gestió fins que la residència no sigui una realitat a nivell burocràtic, és a dir, no estigui registrada, vale? I fins que no, i per estar registrada han de venir a fer les inspeccions pertinents i fins a fer les inspeccions pertinents no les poden fer fins que no estigui tot enllestit i encara doncs, estan polint doncs, el tema de mobiliari i polint detalls que tot funcioni. Per tant, sí, s'ha valorat tot, s'han valorat moltes coses, inclús coses que la gent deia, ostres, això no cal valorar-ho perquè ja ho descartem. Bueno, valorem-ho també, no? Valorem-ho també, tinguem-ho en compte, però sempre marcant-nos els objectius que jo crec que havien quedat clar, que semblava que havien quedat clar, que era doncs, de tenir la millor residència possible. Aquesta gestió que nosaltres plantegem sempre té cabuda doncs, a tornar a un inici, tornar a plantejar un altre model de gestió, perquè el bo que té aquesta gestió, si tu fas una licitació, has d'assumir diguem, els anys que licitis, però en aquest cas no és així. Per tant, et dona un marge que no et dona un altre tipus de gestió i, a més, et fa que nosaltres puguem estar allà. De fet, nosaltres hem demanat tenir una persona de la plantilla, o sigui, una persona de l'Ajuntament, de la casa de l'Ajuntament, una persona que podrem contractar, que podrà contractar l'Ajuntament i que es dedicarà a supervisar doncs, a aquesta gestió per part de Sumar. I això ens ha de donar garanties i això ha de donar a entendre que estarem molt al costat d'aquesta gestió i la reforçarem sempre que faci falta.
1: Uh-huh. I regidor, quan es preveu que podria obrir les portes, és a dir, que es duguin a terme tots aquests terminis que comentes i que es pugui obrir les portes finalment la residència? Hi ha alguna data aproximada?
7: Clar, nosaltres en ment tenim final d'any, principis de l'any vinent, però sí que és cert que, com ja he dit, hi ha certs processos que no depenen de nosaltres. Bueno, ara mateix estem en un punt en el que gairebé tots els processos, perquè com que ja vàrem aprovar en el ple, no?, la creació del servei i el reglament, doncs en els següents passos ja hem entrat a la roda i aquesta roda doncs, serà anar desbloquejant diferents passos que depenen d'actors externs, en aquest cas de la Generalitat, per fer les inspeccions i de més. Llavors, clar, nosaltres serem molt pesats, estarem molt al darrere de que els terminis siguin doncs, el més acotats possibles, però no depenen de nosaltres. Per tant, bueno, insistirem, apretarem, perquè òbviament doncs, la missió és que obrim la residència el més aviat possible, però de la millor manera possible. I llavors sempre ha sigut l'objectiu tenir la millor residència de tota Catalunya i nosaltres som ambiciosos i anem amb aquestes i jo crec que estem en molt bon camí perquè realment doncs, estem treballant doncs, amb millores a les ràtios, amb millores en els convenis i per tant doncs, amb una gestió que hem pogut doncs, comparar amb altres municipis i que la gent doncs, està contenta i la veritat és que tots els inputs que et surten, o gairebé tots, perquè òbviament doncs, sempre pot haver-hi alguna crítica, però les crítiques són bones per millorar, doncs estan contents d'aquest tipus de gestió i, per tant, són experts. Saben més que nosaltres, no ens enganyem. Nosaltres ens hem preparat, ens hem documentat, però cap dels que estan al departament, doncs, i cap dels que estan al consistori són experts en residències, i per això tots hem coincidit que ens havíem d'assessorar per als que més experiència tenien, no? I això és el que hem fet.
1: Doncs ho recollim, Alejandro Pérez, com a portaveu del PSC, principal grup de l'equip de govern. Gràcies per respondre a totes aquestes qüestions i bon dia.
7: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: I la ronda de portaveus que se'ns ha menjat tot el temps són ara a les 9 del matí. Els temes que no hem tractat els recuperarem al Bon Dia, Bona Hora de demà. Que passeu un molt bon dimecres.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar en bici i sortir en barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educadora educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Aquest cap de setmana no et perdis les festes de Can Carbó i Mas Baell. La plaça del Centre Cívic Can Carbó s'omplirà de música. Activitats infantils, concerts, havaneres, botifarrada, festa de l'escuma, zumba, playbacks, quina musical i la gran arrossada popular. Un cap de setmana ple de diversió, bon ambient i activitats per a tota la família. Les festes de Can Carbó i Mas Baell t'esperen. Organitza l'Associació de Veïns de Can Carbó i Mas Baell amb la col·laboració de la Ajuntament de Lloret de Mar. No hi faltis.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. La pel·lícula Sorda es projecta aquesta nit al cicle de cinema La Fresca. La localització d'aquesta setmana són els Jardins de la Pau, al parc de Can Xardó. Sota la direcció d'Eva Libertat, la pel·lícula narra la història de l'Àngela, una dona sorda que tindrà un fill amb l'Héctor. L'embaràs fa aflorar les seves pors davant de la maternitat i sobre com podrà comunicar-se amb la seva filla. L'arribada de la nena genera una crisi a la parella i porta l'Àngela a afrontar la criança en un món que no està fet per ella. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, ressalta la reflexió que hi ha al darrere del film.
4: Us convidem a anar a veure la pel·lícula Sorda, una pel·lícula emocionant, valenta i profundament humana. Explica la història d'una dona sorda que afronta el repte de la maternitat en una societat pensada majoritàriament per persones oients. És una història que ens parla d'amor, de comunicació, d'inclusió i de la importància d'entendre que hi ha moltes maneres de viure. Ens convida a posar-nos a la pell dels altres, a trencar prejudicis i a valorar la riquesa de la diversitat. Per tant, no us la perdeu, Sorda és una pel·lícula que emociona, que fa reflexionar i que deixa empremta. Us hi esperem a tothom.
3: Protagonitzada per Míriam Garlo i Álvaro Cervantes, Sorda ha estat premiada en diferents ocasions. Entre altres, ha guanyat com a millor pel·lícula, millor actriu, millor actor i premi del públic al Festival de Màlaga. A més, va rebre 7 nominacions als Premis Goya, entre les quals a millor pel·lícula. La projecció de Sorda es farà aquesta nit a partir de les 10 als Jardins de la Pau, al parc de Can Xardó. Com sempre, l'entrada és gratuïta.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Les cançons en ritme.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest cap de setmana no et perdis les festes de Can Carbó i Mas Baell. La plaça del Centre Cívic Can Carbó s'omplirà de música. Activitats infantils, concerts, havaneres, botifarrada, festa de l'escuma, zumba, playbacks, quina musical i la gran arrossada popular. Un cap de setmana ple de diversió, bon ambient i activitats per a tota la família. Les festes de Can Carbó i Mas Baell t'esperen. Organitza l'Associació de Veïns de Can Carbó i Mas Baell amb la col·laboració de la Ajuntament de Lloret de Mar. No hi faltis.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Un vespreig donarà el tret de sortida a la Festa Major de Santa Cristina. És la principal novetat del programa que s'ha presentat aquest dimarts i que compta amb un ampli ventall d'activitats variades per tots els gustos i edats. La regidora de Festes, Vereda López, remarca la novetat del vespreig i també que se segueixi apostant per organitzar activitats pels més petits, per començar a involucrar-los en les tradicions locals.
4: Increïblement seguim amb novetats, encara que mantenim doncs, tota la tradició que es té a Santa Cristina, però aquest any arrenquem amb un vespreig el dia 16 i a més doncs, seguim apostant per les activitats familiars i infantils. Tenim el dia 19 una festa de l'espuma a la Roca d'en Maig i el dia 23 al passeig de Sa Caleta, al pàrquing, hi hauran inflables aquàtics per tots els infants que esperem, doncs, com sempre diem, posar aquesta llavor perquè quan siguin grans vagin creixent amb l'esperit de Santa Cristina.
3: Per tant, pel públic infantil hi haurà la festa de l'espuma i inflables d'aigua a banda d'un concert de xiula a la Roca d'en Maig. El vespreig d'inici de Festa Major es farà dijous de la setmana vinent, 16 de juliol, i les activitats s'allarguen fins diumenge 26, quan hi haurà el castell de focs artificials a la platja de Lloret i el concert de la principal de la Bisbal a Sa Caleta. Entremig hi haurà una cercavila i correfoc amb Calatrons i els Diables de Sa Forcanera, concerts de grups locals, les actuacions de 31 FAM, l'orquestra Maribel i un clon de l'Oreja de Van Gogh, una cantada d'havaneres i un bingo musical, entre altres coses, sense oblidar els actes més tradicionals, com són la Passada dels Obrers, la Processó Marítima, el Ball de Plaça i el Ball de Plaça de Concurrència Popular.
2: La previsió meteorològica.
3: Avui l'onada de calor toca sostre, però sembla que en tenim per dies. Ens ho explica en Xavi Segura. Bon dia.
5: Bon dia. Avui viurem un pic de l'onada de calor. Temperatures desbocades, ambient tòrrid a tot el país. De fet, tot Catalunya està en alerta per calor extrema i, de fet, en moltes comarques en alerta vermella. La màxima possible, i una d'elles, és la Selva. I és que avui aquí a Lloret farà molta calor, una màxima al voltant dels 35 graus, no es descartaria una mica més, sobretot a causa del vent del sud reescalfat, i de cara a demà es mantindran la mateixa situació, temperatures molt semblants a les d'avui, nit de mal dormir, tropical, de dia calor totalment desbocada, i durant aquests dos dies es repetiran màximes de 37 a 42 graus al prelitoral, també a l'interior de les comarques de Girona, a altres zones de l'interior, i atenció perquè a Ponent i a la Vall de l'Ebre s'assoliran màximes de 42 a 44 graus. Ahir ja va haver-hi alguns rècords de calor en aquests sectors. I tot plegat amb sol, cama, anticiclònica i només

0: càlid extrem i sembla que seria ja a finals de la setmana que ve, entrada ja la segona quinzena del mes de juliol, quan respirarem una mica millor.
1: Moltes gràcies, Xavi, per aquesta informació. Afegir només que ara mateix a Lloret la temperatura és de 32 graus.
2: Més info a novaradiolloret.cat.

0: preu esclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Seguim el teu ritme.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Cap de setmana, no et perdis les festes de Can Carbó i Mas Baell. La plaça del Centre Cívic Can Carbó s'omplirà de música. Activitats infantils, concerts, havaneres, botifarrada, festa de l'escuma, zumba, playbacks, quina musical i la gran arrossada popular. Un cap de setmana ple de diversió, bon ambient i activitats per a tota la família. Les festes de Can Carbó i Mas Baell t'esperen. Organitza l'Associació de Veïns de Can Carbó i Mas Baell amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lloret de Mar. No hi faltis.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. L'Associació de Comerciants destinarà la recaptació del mocador solidari de la Festa Major d'aquest any a l'Oncolliga. El gerent de l'entitat, Francesc Alsina, remarca que la principal novetat és que després de 12 anys venent els mocadors solidaris, es puja el preu a 2 euros per ampliar la recaptació.
4: Hi ha una novetat molt important al preu, però creiem que tot aquest increment crec que és per afavorir que hi hagi un increment, sobretot a l'hora de tornar. En comptes d'un euro, doncs aquest any són 2 euros. Bé, creiem que, bueno, que amb 12 anys que continuem fent aquesta activitat, doncs ja anava sent hora, això vam convenir amb l'Ajuntament, de poder fer aquest increment d'un euro i, a més, la quantitat que podem agafar doncs encara serà molt millor, que és el bo.
3: Cada any els comerciants escollen una entitat de Lloret o que tingui arrelament a la vila per destinar els diners que recullen amb la campanya. Aquest any es donarà l'Oncolliga, que ajuda els malalts de càncer i els seus familiars.
4: És una entitat que és totalment de Lloret, que és l'Oncolliga Delegació de Lloret de Mar, i creiem que és una entitat que està treballant fortament i, a més, està treballant amb un tema també de voluntariat, que creiem que també hi ha un missatge solidari per també l'activitat que fa aquesta mateixa entitat. Per tant, nosaltres apostem per la solidaritat i fa ja 12 anys que estem fent aquesta feina.
3: Pel que fa al color, Francesc Alsina reconeix que és complicat trobar-ne de nous després de tant de temps, però, malgrat repetir, sempre busquen tonalitats diferents.
4: Aquest color el vam fer en el 2010 i el que sí que ens trobem és que les tonalitats, des del moment, han pogut anar canviant. Clar, amb 21 anys que hem fet els mocadors, els teixits no són els mateixos, o els colors no són els mateixos, i per tant les tonalitats van canviant una miqueta. Canviem la tonalitat i canviem el color. Però bueno, és igual. La qüestió és que es faci i es continuï, i a més és una tradició que ens ha sentit molt còmodes i tenim moltes ganes de continuar, perquè creiem que, bueno, que tenim aquesta dimensió solidària, que això agrada a la gent. I aquí també vull agrair tots els comerços que hi col·laboren, a tota la gent que realment hi col·labora i, per descomptat, a l'Ajuntament, que també ens dona aquest suport.
3: Des de l'Oncolliga estan molt contentes que s'aporti a l'entitat la recaptació d'aquest any, ja que tota ajuda pels malalts de càncer i els seus familiars és benvinguda. Ho ha remarcat una representant de l'Oncolliga, Idoia Saracíbar.
5: No ens esperàvem que el mocador de Santa Cristina ens donessin tota la recaptació a nosaltres. Aquest any s'ha pujat el preu a 2 euros. Esperem que tothom col·labori exactament igual. Penseu que aquests diners aniran a ajudar a malalts del càncer, i no només als malalts, sinó també als familiars i acompanyants, perquè a vegades ens oblidem d'aquestes persones tan importants, que són els que estan al costat del malalt. Doncs nosaltres som aquí per donar suport, atenció psicològica, dermatològica, tot allò que el malalt necessita i el que totes les persones que envolten els malalts necessiten, ho trobaran a Oncolliga, i aquests diners aniran 100% doncs això, i estem molt i molt contentes i volem donar les gràcies.
3: Els mocadors, que ja són tota una tradició a Lloret de Mar, es podran adquirir als comerços adherits a la campanya. Fa 12 anys que són solidaris, però 21 que es reparteixen per la Festa Major de Santa Cristina.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Seguim el teu ritme.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12. Having fun.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest cap de setmana no et perdis les festes de Can Carbó i Mas Baell. La plaça del Centre Cívic Can Carbó s'omplirà de música. Activitats infantils, concerts, havaneres, botifarrada, festa de l'escuma, zumba, playbacks, quina musical i la gran arrossada popular. Un cap de setmana ple de diversió, bon ambient i activitats per a tota la família. Les festes de Can Carbó i Mas Baell t'esperen. Organitza l'Associació de Veïns de Can Carbó i Mas Baell amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lloret de Mar. No hi faltis.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. La gestió de la futura residència per a la gent gran de Lloret de Mar continua generant debat polític. El ple municipal ha aprovat que el servei el gestioni l'empresa pública Sumar, una decisió que aquest matí els grups municipals han valorat en una roda de portaveus. El govern defensa que es tracta d'una gestió 100% pública i directa a través de Sumar, una empresa íntegrament pública especialitzada en serveis socials, i insisteix que no es privatitza ni tampoc s'externalitza el servei. La proposta va prosperar amb els vots favorables del PSC, Junts, Tots i Vox, mentre que Esquerra Republicana i Lloret en Comú, que recordem que forma part del govern, es van abstenir. Sumem Lloret va ser l'únic grup que hi va votar en contra. Durant la roda de portaveus, les diferents formacions han exposat els seus arguments sobre el model de gestió de la residència, tot coincidint en la necessitat que l'equipament entri en funcionament com més aviat millor. Comencem escoltant la valoració de Frederic Guic, portaveu de Lloret en Comú, que tot i formar part del govern s'ha mostrat crític amb la gestió i ha justificat l'abstenció del seu grup.
4: Creiem que no s'ha explorat prou vies i nosaltres, com vam dir, apostem plenament per la gestió plenament pública, per la gestió per part de l'Ajuntament. Si bé és cert que Sumar és una empresa pública, no deixa de que nosaltres des de l'Ajuntament perdem part del control. A més, vam ser crítics també perquè aquesta residència nosaltres la considerem 100% lloretenca, i ara aquesta gestió passarà a formar part d'una empresa pública i unes places que se cediran a la Generalitat. Places que no seran 100% per a la gent de Lloret. I mirarem que, tot i que en l'informe deia que no hi havia recursos econòmics ni personals, que sí s'explorin aquestes vies, perquè nosaltres creiem que sí que pot ser possible.
3: D'altra banda, Sumem Lloret ha estat l'única formació que ha votat en contra de la proposta. Una negativa que justifiquen perquè el model de gestió plantejat no els acaba de convèncer. Escoltem, doncs, la seva portaveu, Lara Torres.
5: No estem convençudes i dèiem que volíem analitzar altres sistemes de gestió. Per exemple, la gestió directa, perquè per nosaltres el que és més important és que els residents de la residència del centre de dia, com els treballadors, tinguin unes bones condicions. I, per tant, creiem que cada cèntim d'euro que s'inverteixi en la residència ha de tenir un impacte positiu, i per això considerem que s'ha de fer aquesta anàlisi en profunditat. Nosaltres hem sigut unes defensores de la residència des del minut zero, volem que s'obri, però creiem que les coses s'han de fer bé, i per això el nostre vot en contra en rebuig d'aquesta manera de gestió i d'improvisació, perquè ells diuen que han fet moltes reunions, que és cert, però moltes reunions el dia de la marmota.
3: A més, des de Sumem Lloret asseguren que, tot i haver reclamat les actes de les reunions on queda recollit el seu desacord, encara no les han rebut. Pel que fa a Esquerra Republicana, el seu portaveu, Albert Ferrandez, s'ha mostrat molt contundent. Considera que la situació és conseqüència de la manca de gestió del govern i ha remarcat que fa un mes que l'Ajuntament té les claus de la residència, però que encara no hi ha cap empresa que la gestioni.
6: El que és clar és que aquest govern, des del dia 1 que va entrar a l'alcaldia, des del dia 1 que va entrar a la regidoria de benestar social, sabien que aquest equipament s'anava a obrir. Però és que això també els hi va passar amb el mercat municipal, amb els pisos del carrer del Carme, això els hi va passar amb un llarg, etc. I per tant hem perdut 3 anys i mig, perquè ha passat el que ja estava rodat, diguéssim, el que ja per inèrcia havia de passar, que és que les obres continuessin i s'acabessin, i una vegada ens han entregat les claus de la residència, això també és important.

0: i que inicialment la formació s'havia mostrat crítica amb els terminis.
1: Bé, nosaltres no pot ser d'una altra manera, el nostre posicionament ha de ser favorable, que aquesta residència per fi estigui en funcionament. El que som crítics és amb els tempos, és a dir, com s'ha anat produint tot això. Veiem que la capacitat de gestió del govern Lamelas doncs, es posa en evidència no ja amb la residència, sinó amb altres equipaments. En aquest cas de la residència en concret, doncs, finalment s'ha anat o va estar encaminat perquè la gestió la sigui realitzada per l'empresa pública Sumar, que és una empresa pública de la Diputació de Girona, la qual ja vam entendre a la legislatura anterior que potser seria el sistema més idoni. I, bueno, han trigat 3 anys per entendre que això sigui així. Aquesta residència es construeix amb diners públics que els ciutadans i ciutadanes de Lloret han posat a través dels seus impostos. Per tant, entenem que el que ha de tenir un control sobre la gestió i sobre el seu ús i reglament és precisament l'Ajuntament de Lloret.
0: Escoltem ara el portaveu de Junts per Lloret, Jordi Martínez. Des de Junts expliquen que van votar a favor per responsabilitat. També lamenten que, segons diuen, no s'hagin explorat altres alternatives per gestionar l'equipament i insisteixen en la necessitat que els lloretencs puguin disposar de places bonificades.
2: Fa 3 anys que podien haver parlat de com es gestionaria la residència i s'ha anat tard. I s'ha anat tard, i a part d'anar tard, el que no s'ha fet és buscar alternatives. Què vull dir amb alternatives? Es podria haver parlat amb la Corporació Selva Maresme. Es podria haver parlat de potser una gestió privada per part de l'Ajuntament. Totes aquestes opcions es podrien haver posat sobre la taula, però no es varen posar. Però un cop no es varen posar i ja es va decidir que seria Sumar qui gestionaria la residència, doncs pantalla passada, annex, com diuen els joves avui en dia, annex. És a dir, ja està, ja no cal que tornem enrere. És a dir, no podem tornar a pantalles, ja s'ha decidit. Per tant, a partir d'aquí, doncs el que hem de fer és treballar. Treballar perquè la residència no continuï tancada més temps, perquè cada dia que passa això ens està costant diners als ciutadans. Hi ha una empresa de seguretat que el que fa és vigilar que no es coli ningú. Per tant, com més aviat tinguem la residència en funcionament, doncs, primer de tot, estalviarem diners als lloretencs i, segon, hi haurà molts de lloretencs que necessiten estar en aquesta residència que podran ser-hi.
0: I acabem ara sí aquesta roda de portaveus amb la valoració del PSC de la mà d'Alejandro Pérez, que defensa la decisió del govern, assegurant que ha estat molt meditada i també consensuada. Alhora demana a l'oposició que sigui clara en el seu posicionament.
3: Hem de ser molt clars a la ciutadania, no enganyem a la ciutadania. Fins que no estigui tot, per molt que tinguem les claus, no poden venir a fer les inspeccions pertinents. Fins que no es facin les inspeccions pertinents, no podem sol·licitar el número de RESES, el número, diguem, de registre de la residència. I fins que no tinguem aquest número de registre de la residència no existeix. I per tant, si la residència no existeix, no podem fer l'encomana de servei, perquè si tu no tens una cosa, no pots dir gestionar-me això, que no tinc. Per tant, els tempos són els que són, no ens agraden, no ens agrada el protocol, no ens agrada com hem d'actuar, perquè això ens fa que anem molt restringits amb els tempos, però són els que hi ha i els hem d'acceptar.
0: La gestió de la futura residència continua, doncs, generant discrepàncies polítiques, tot i que la majoria de grups coincideixen en una prioritat, que l'equipament pugui obrir les portes com més aviat millor.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: cap de setmana, no et perdis les festes de Can Carbó i Mas Baell. La plaça del Centre Cívic Can Carbó s'omplirà de música. Activitats infantils, concerts, havaneres, botifarrada, festa de l'escuma, zumba, playbacks, quina musical i la gran arrossada popular. Un cap de setmana ple de diversió, bon ambient i activitats per a tota la família. Les festes de Can Carbó i Mas Baell t'esperen. Organitza l'Associació de Veïns de Can Carbó i Mas Baell amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lloret de Mar. No hi faltis!
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. La Plataforma per una Educació Digna a Lloret, PEDAL, denuncia la retallada de l'aula d'acollida intensiva pel curs vinent. L'entitat, que agrupa famílies d'alumnes de tots els centres del municipi, vol manifestar públicament el seu profund malestar i indignació davant aquesta decisió sobtada i unilateral del Departament d'Educació. Recordem que després de molt de temps de reclamar per Lloret una aula d'acollida intensiva, el departament va accedir a crear-la el curs passat. Ara, però, la plataforma ha sabut per tercers, sense que fos una via de comunicació oficial, que el curs vinent no es prestarà aquest servei. Una decisió presa, diuen, d'esquena a la comunitat educativa i sense cap valoració prèvia amb els equips directius. La plataforma de família reconeix que l'aula no ha funcionat com s'esperava perquè només se n'han pogut beneficiar 11 alumnes al llarg de tot el curs, però considera que és culpa de la pèssima planificació per part del Departament d'Educació, amb uns criteris de selecció molt estrictes per poder-hi entrar, com ara ser un alumne de llengua no hispànica, arribar per primera vegada al país i cursar tercer o quart d'ESO. I a més, es va posar en marxa molt tard, de manera que molts alumnes no van poder fer-ne ús, perquè el gruix de la matrícula viva arriba entre els mesos de juny i setembre. La plataforma calcula que si l'aula hagués estat oberta des del mes de setembre, hauria donat servei a un total de 45 alumnes de tercer i quart d'ESO. I si s'hagués ampliat a tota la secundària, s'hauria arribat als 88 alumnes, una xifra que representa el volum de 3 classes senceres. Així ho valora la presidenta de la plataforma, Montse Palau Dalmas.
4: És cert que només hi han hagut 11 alumnes que hagin estat en aquesta aula, però hem tingut un total de 88 alumnes que han arribat. Llavors, aquí això ens fa veure que potser aquesta aula d'acollida no es va plantejar com s'havia de plantejar, ja que hi ha hagut una despesa de personal una mica infrautilitzada, no? Perquè hi han hagut dos professors que han estat durant tot aquest any amb aquests 11 alumnes, quan n'hi hauria hagut 88 que podrien haver pres part.
3: En un comunicat, la plataforma recorda que Lloret de Mar presenta una realitat educativa complexa i singular respecte a la resta de Catalunya, marcada per un altíssim volum de matrícula viva, que és l'alumnat que s'incorpora al llarg de tot el curs escolar. És per respondre a aquesta situació que és necessària una aula d'acollida intensiva que permeti als alumnes que arriben passar per allà abans d'incorporar-se a un centre convencional. Una eina que PEDAL considera clau per la immersió lingüística. En aquesta línia, la plataforma afegeix que ha parlat amb totes les directives d'instituts públics del municipi i totes coincideixen que l'aula d'acollida intensiva, reformulada amb uns criteris més amplis, seria una eina clau per accelerar el procés d'integració dels alumnes no catalanoparlants.
4: Ha funcionat pels pocs alumnes que s'hi han acollit, ha funcionat molt bé l'aula, perquè tots els docents estan d'acord en que ha sigut una molt bona eina. La llàstima és que no s'hagi pogut fer partícip molts més alumnes i el nostre des d'aquí el que reclamem és que aquesta aula es faci més àmplia, s'extengui a tots els alumnes de secundària i que sigui un recurs que realment es pugui aprofitar.
3: Per tant, denuncien que la mala gestió de l'aula i la conseqüent supressió del servei cronifiquen el problema existent a Lloret amb la matrícula viva. Un problema que afecta els alumnes nouvinguts, però també els que ja estan integrats a les aules convencionals i veuen trencada la seva rutina constantment amb l'arribada de nous alumnes. La plataforma demana una reunió urgent amb els responsables del Departament d'Educació i els equips directius de Lloret de Mar i avisa que no es quedarà de braços creuats davant del que consideren un greu retrocés en la qualitat educativa i en els drets de l'alumnat més vulnerable del municipi.
4: La nostra idea és lluitar des d'ara fins a finals de juliol per aconseguir aquest recurs, per aconseguir el compromís de la conselleria. No entenem massa bé què va passar l'any passat, perquè aquest recurs es va assignar durant el mes de juliol i en canvi fins al mes d'octubre no es va fer efectiu, quan ja sabien que el posarien. La nostra idea aquest any és lluitar perquè aquest recurs comenci el curs el dia 8 de setembre, com les classes convencionals.
3: Per tot plegat, Pedal exigeix la reconsideració immediata de la mesura, el manteniment de les dotacions de professorat de l'aula d'acollida intensiva pel proper curs i l'ampliació del recurs a totes les etapes de secundària i a tot el curs escolar a partir del setembre.
5: Més info a Nova Ràdio.

0: de setmana, no et perdis les festes de Can Carbó i Mas Baell. La plaça del Centre Cívic Can Carbó s'omplirà de música. Activitats infantils, concerts, havaneres, botifarrada, festa de l'escuma, zumba, playbacks, quina musical i la gran arrossada popular. Un cap de setmana ple de diversió, bon ambient i activitats per a tota la família. Les festes de Can Carbó i Mas Baell t'esperen. Organitza l'Associació de Veïns de Can Carbó i Mas Baell amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lloret de Mar. No hi faltis!
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. La pel·lícula Sorda es projecta aquesta nit al cicle de cinema La Fresca. La localització d'aquesta setmana són els Jardins de la Pau, al parc de Can Xardó. Sota la direcció d'Eva Libertat, la pel·lícula narra la història de l'Àngela, una dona sorda que tindrà un fill amb l'Héctor. L'embaràs fa aflorar les seves pors davant de la maternitat i sobre com podrà comunicar-se amb la seva filla. L'arribada de la nena genera una crisi a la parella i porta l'Àngela a afrontar la criança en un món que no està fet per ella. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, ressalta la reflexió que hi ha al darrere del film.
4: Us convidem a anar a veure la pel·lícula Sorda, una pel·lícula emocionant, valenta i profundament humana. Explica la història d'una dona sorda que afronta el repte de la maternitat en una societat pensada majoritàriament per persones oients. És una història que ens parla d'amor, de comunicació, d'inclusió i de la importància d'entendre que hi ha moltes maneres de viure. Ens convida a posar-nos a la pell dels altres, a trencar prejudicis i a valorar la riquesa de la diversitat. Per tant, no us la perdeu, Sorda és una pel·lícula que emociona, que fa reflexionar i que deixa empremta. Us hi esperem a tothom.
3: Protagonitzada per Míriam Garlo i Álvaro Cervantes, Sorda ha estat premiada en diferents ocasions. Entre altres, ha guanyat com a millor pel·lícula, millor actriu, millor actor i premi del públic al Festival de Màlaga. A més, va rebre 7 nominacions als Premis Goya, entre les quals a millor pel·lícula. La projecció de Sorda es farà aquesta nit a partir de les 10 als Jardins de la Pau, al parc de Can Xardó. Com sempre, l'entrada és gratuïta.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Aquest cap de setmana no et perdis les festes de Can Carbó i Mas Baell. La plaça del Centre Cívic Can Carbó s'omplirà de música. Activitats infantils, concerts, habaneres, botifarrada, festa de l'escuma, zumba, playbacks, quina musical i la gran arrossada popular. Un cap de setmana ple de diversió, bon ambient i activitats per a tota la família. Les festes de Can Carbó i Mas Baell t'esperen. Organitza l'Associació de Veïns de Can Carbó i Mas Baell amb la col·laboració de la Ajuntament de Lloret de Mar. No hi faltis.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. L'Associació de Comerciants destinarà la recaptació del mocador solidari de la Festa Major d'aquest any a l'Oncolliga. El gerent de l'entitat, Francesc Alsina, remarca que la principal novetat és que després de 12 anys venent els mocadors solidaris, es puja el preu a 2 euros per ampliar la recaptació.
4: Hi ha una novetat molt important al preu, però creiem que tot aquest increment crec que és per afavorir que hi hagi un increment, sobretot a l'hora de tornar. En comptes d'un euro, doncs aquest any són 2 euros. Bé, creiem que, bueno, que amb 12 anys que continuem fent aquesta activitat, doncs ja anava sent hora, això vam convenir amb l'Ajuntament, de poder fer aquest increment d'un euro i, a més, la quantitat que podem agafar doncs encara serà molt millor, que és el bo.
3: Cada any els comerciants escollen una entitat de Lloret o que tingui arrelament a la vila per destinar els diners que recullen amb la campanya. Aquest any es donarà l'Oncolliga, que ajuda els malalts de càncer i els seus familiars.
4: És una entitat que és totalment de Lloret, que és l'Oncolliga Delegació de Lloret de Mar, i creiem que és una entitat que està treballant fortament i, a més, està treballant amb un tema també de voluntariat, que creiem que també hi ha un missatge solidari per també l'activitat que fa aquesta mateixa entitat. Per tant, nosaltres apostem per la solidaritat i fa ja 12 anys que estem fent aquesta feina.
3: Pel que fa al color, Francesc Alsina reconeix que és complicat trobar-ne de nous després de tant de temps, però malgrat repetir, sempre busquen tonalitats diferents.
4: Aquest color el vam fer en el 2010 i el que sí que ens trobem és que les tonalitats, des del moment, han pogut anar canviant. Clar, en 21 anys que hem fet els mocadors, els teixits no són els mateixos, o els colors no són els mateixos, i per tant les tonalitats van canviant una miqueta. Canviem la tonalitat i canviem el color. Però bueno, és igual. La qüestió és que es faci i es continuï, i a més és una tradició que ens ha sentit molt còmodes i tenim moltes ganes de continuar, perquè creiem que, bueno, que tenim aquesta dimensió solidària, que això agrada a la gent. I aquí també vull agrair tots els comerços que hi col·laboren, a tota la gent que realment hi col·labora i, per descomptat, a l'Ajuntament, que també ens dona aquest suport.
3: Des de l'Oncolliga estan molt contentes que s'aporti a l'entitat la recaptació d'aquest any, ja que tota ajuda pels malalts de càncer i els seus familiars és benvinguda. Ho ha remarcat una representant de l'Oncolliga, Idoia Saracibar.
5: No ens esperàvem que el mocador de Santa Cristina ens donessin tota la recaptació a nosaltres. Aquest any s'ha pujat el preu a 2 euros. Esperem que tothom col·labori exactament igual. Penseu que aquests diners aniran a ajudar a malalts del càncer, i no només als malalts, sinó també als familiars i acompanyants, perquè a vegades ens oblidem d'aquestes persones tan importants, que són els que estan al costat del malalt. Doncs nosaltres som aquí per donar suport, atenció psicològica, dermatològica, tot allò que el malalt necessita i el que totes les persones que envolten els malalts necessiten, ho trobaran a Oncolliga, i aquests diners aniran 100% doncs això, i estem molt i molt contentes i volem donar les gràcies.
3: Els mocadors, que ja són tota una tradició a Lloret de Mar, es podran adquirir als comerços adherits a la campanya. Fa 12 anys que són solidaris, però 21 que es reparteixen per la Festa Major de Santa Cristina.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
0: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: sol.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: cap de setmana, no et perdis les festes de Can Carbó i Mas Baell. La plaça del Centre Cívic Can Carbó s'omplirà de música. Activitats infantils, concerts, havaneres, botifarrada, festa de l'escuma, zumba, playbacks, quina musical i la gran arrossada popular. Un cap de setmana ple de diversió, bon ambient i activitats per a tota la família. Les festes de Can Carbó i Mas Baell t'esperen. Organitza l'Associació de Veïns de Can Carbó i Mas Baell amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lloret de Mar. No hi faltis!
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Un vespreig donarà el tret de sortida a la Festa Major de Santa Cristina. És la principal novetat del programa que s'ha presentat aquest dimarts i que compta amb un ampli ventall d'activitats variades per tots els gustos i edats. La regidora de Festes, Vereda López, remarca la novetat del vespreig i també que se segueixi apostant per organitzar activitats pels més petits, per començar a involucrar-los en les tradicions locals.
4: Increïblement seguim amb novetats, encara que mantenim doncs, tota la tradició que es té a Santa Cristina, però aquest any arrenquem amb un vespreig el dia 16 i a més doncs, seguim apostant per les activitats familiars i infantils. Tenim el dia 19 una festa de l'espuma a la Roca d'en Maig i el dia 23 al passeig de Sa Caleta, al pàrquing, hi hauran inflables aquàtics per tots els infants que esperem, doncs, com sempre diem, posar aquesta llavor perquè quan siguin grans vagin creixent amb l'esperit de Santa Cristina.
3: Per tant, pel públic infantil hi haurà la festa de l'espuma i inflables d'aigua a banda d'un concert de xiula a la Roca d'en Maig. El vespreig d'inici de Festa Major es farà dijous de la setmana vinent, 16 de juliol, i les activitats s'allarguen fins diumenge 26, quan hi haurà el castell de focs artificials a la platja de Lloret i el concert de la principal de la Bisbal a Sa Caleta. Entremig hi haurà una cercavila i correfoc amb Calatrons i els Diables de Sa Forcanera, concerts de grups locals, les actuacions de 31 FAM, l'orquestra Maribel i un clon de l'Oreja de Van Gogh, una cantada de veneres i un bingo musical, entre altres coses, sense oblidar els actes més tradicionals, com són la Passada dels Obrers, la Processó Marítima, el Ball de Plaça i el Ball de Plaça de Concurrència Popular.
2: La previsió meteorològica.
3: Avui l'onada de calor toca sostre, però sembla que en tenim per dies. Ens ho explica en Xavi Segura. Bona tarda.
5: Bona tarda. Avui viurem un pic de l'onada de calor. Temperatures desbocades, ambient tòrrid a tot el país. De fet, tot Catalunya està en alerta per calor extrema i, de fet, en moltes comarques en alerta vermella. La màxima possible, i una d'elles, és la Selva. I és que avui aquí a Lloret farà molta calor, una màxima al voltant dels 35 graus, no es descartaria una mica més, sobretot a causa del vent del sud reescalfat, i de cara a demà es mantindran la mateixa situació, temperatures molt semblants a les d'avui, nit de mal dormir, tropical, de dia calor totalment desbocada, i durant aquests dos dies es repetiran màximes de 37 a 42 graus al prelitoral, també a l'interior de les comarques de Girona, a altres zones de l'interior, i atenció perquè a Ponent i a la Vall de l'Ebre s'assoliran màximes de 42 a 44 graus. Ahir ja va haver-hi alguns rècords de calor en aquests sectors. I tot plegat amb sol, calma, aquesta calma anticiclònica i només xàfecs de tarda en punts al Pirineu i també a l'àrea dels ports, fruit de la mateixa calor. Però aquí, a Lloret, a la Selva Marítima, no s'espera pluja. A partir de divendres i al cap de setmana, la calor a poc afluixa una mica, continuarà un ambient de plena canícula, temperatures per sobre de la mitjana, però sense els extrems d'avui o, per exemple, demà. Però atenció, perquè l'onada de calor no s'acaba i, de fet, de cara a la setmana que ve reactivarà, revifarà i, per tant, tornarem a tenir un ambient molt càlid, extrem, i sembla que seria ja a finals de la setmana que ve, entrada ja la segona quinzena del mes de juliol, quan respirarem una mica millor.
3: Moltes gràcies, Xavi. 33 graus marca el termòmetre en aquests moments.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest cap de setmana no et perdis les festes de Can Carbó i Mas Baell. La plaça del Centre Cívic Can Carbó s'omplirà de música. Activitats infantils, concerts, havaneres, botifarrada, festa de l'escuma, zumba, playbacks, quina musical i la gran arrossada popular. Un cap de setmana ple de diversió, bon ambient i activitats per a tota la família. Les festes de Can Carbó i Mas Baell t'esperen. Organitza l'Associació de Veïns de Can Carbó i Mas Baell amb la col·laboració de la Ajuntament de Lloret de Mar. No hi faltis.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. La Plataforma per una Educació Digna a Lloret, PEDAL, denuncia la retallada de l'aula d'acollida intensiva pel curs vinent. L'entitat, que agrupa famílies d'alumnes de tots els centres del municipi, vol manifestar públicament el seu profund malestar i indignació davant aquesta decisió sobtada i unilateral del Departament d'Educació. Recordem que després de molt de temps de reclamar per Lloret una aula d'acollida intensiva, el departament va accedir a crear-la el curs passat. Ara, però, la plataforma ha sabut per tercers, sense que fos una via de comunicació oficial, que el curs vinent no es prestarà aquest servei. Una decisió presa, diuen, d'esquena a la comunitat educativa i sense cap valoració prèvia amb els equips directius. La plataforma de família reconeix que l'aula no ha funcionat com s'esperava perquè només se n'han pogut beneficiar 11 alumnes al llarg de tot el curs, però considera que és culpa de la pèssima planificació per part del Departament d'Educació, amb uns criteris de selecció molt estrictes per poder-hi entrar, com ara ser un alumne de llengua no hispànica, arribar per primera vegada al país i cursar tercer o quart d'ESO. I a més, es va posar en marxa molt tard, de manera que molts alumnes no van poder fer-ne ús, perquè el gruix de la matrícula viva arriba entre els mesos de juny i setembre. La plataforma calcula que si l'aula hagués estat oberta des del mes de setembre, hauria donat servei a un total de 45 alumnes de tercer i quart d'ESO. I si s'hagués ampliat a tota la secundària, s'hauria arribat als 88 alumnes, una xifra que representa el volum de 3 classes senceres. Així ho valora la presidenta de la plataforma, Montse Palau Dalmas.
4: És cert que només hi ha hagut 11 alumnes que hagin estat en aquesta aula, però hem tingut un total de 88 alumnes que han arribat. Llavors, aquí això ens fa veure que potser aquesta aula d'acollida no es va plantejar com s'havia de plantejar, ja que hi ha hagut una despesa de personal una mica infrautilitzada, no? Perquè hi han hagut dos professors que han estat durant tot aquest any amb aquests 11 alumnes, quan n'hi hauria hagut 88 que podrien haver pres part.
3: En un comunicat, la plataforma recorda que Lloret de Mar presenta una realitat educativa complexa i singular respecte a la resta de Catalunya, marcada per un altíssim volum de matrícula viva, que és l'alumnat que s'incorpora al llarg de tot el curs escolar. És per respondre a aquesta situació que és necessària una aula d'acollida intensiva que permeti als alumnes que arriben passar per allà abans d'incorporar-se a un centre convencional. Una eina que PEDAL considera clau per la immersió lingüística. En aquesta línia, la plataforma afegeix que ha parlat amb totes les directives d'instituts públics del municipi i totes coincideixen que l'aula d'acollida intensiva, reformulada amb uns criteris més amplis, seria una eina clau per accelerar el procés d'integració dels alumnes no catalanoparlants.
4: Ha funcionat pels pocs alumnes que s'hi han acollit, ha funcionat molt bé l'aula, perquè tots els docents estan d'acord en que ha sigut una molt bona eina. La llàstima és que no s'hagi pogut fer partícip molts més alumnes i el nostre des d'aquí el que reclamem és que aquesta aula es faci més àmplia, s'extengui a tots els alumnes de secundària i que sigui un recurs que realment es pugui aprofitar.
3: Per tant, denuncien que la mala gestió de l'aula i la conseqüent supressió del servei cronifiquen el problema existent a Lloret amb la matrícula viva. Un problema que afecta els alumnes nouvinguts, però també els que ja estan integrats a les aules convencionals i veuen trencada la seva rutina constantment amb l'arribada de nous alumnes. La plataforma demana una reunió urgent amb els responsables del Departament d'Educació i els equips directius de Lloret de Mar i avisa que no es quedarà de braços creuats davant del que consideren un greu retrocés en la qualitat educativa i en els drets de l'alumnat més vulnerable del municipi.
4: La nostra idea és lluitar des d'ara fins a finals de juliol per aconseguir aquest recurs, per aconseguir el compromís de la conselleria. No entenem massa bé què va passar l'any passat, perquè aquest recurs es va assignar durant el mes de juliol i en canvi fins al mes d'octubre no es va fer efectiu, quan ja sabien que el posarien. La nostra idea aquest any és lluitar perquè aquest recurs comenci el curs el dia 8 de setembre, com les classes convencionals.
3: Per tot plegat, Padal exigeix la reconsideració immediata de la mesura, el manteniment de les dotacions de professorat de l'aula d'acollida intensiva pel proper curs i l'ampliació del recurs a totes les etapes de secundària i a tot el curs escolar, a partir del setembre.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
9: Oh boy.

0: seu esclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Ritme, ritme, la teva. Nova Ràdio Lloret.

Ràdio Lloret. 90.2 FM.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Aquest cap de setmana no et perdis les festes de Can Carbó i Mas Baell. La plaça del Centre Cívic Can Carbó s'omplirà de música. Activitats infantils, concerts, havaneres, botifarrada, festa de l'escuma, zumba, playbacks, quina musical i la gran arrossada popular. Un cap de setmana ple de diversió, bon ambient i activitats per a tota la família. Les festes de Can Carbó i Mas Baell t'esperen. Organitza l'Associació de Veïns de Can Carbó i Mas Baell amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lloret de Mar. No hi faltis!
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. La gestió de la futura residència per a la gent gran de Lloret de Mar continua generant debat polític. El ple municipal ha aprovat que el servei el gestioni l'empresa pública Sumar, una decisió que aquest matí els grups municipals han valorat en una roda de portaveus. El govern defensa que es tracta d'una gestió 100% pública i directa a través de Sumar, una empresa íntegrament pública especialitzada en serveis socials, i insisteix que no es privatitza ni tampoc s'externalitza el servei. La proposta va prosperar amb els vots favorables del PSC, Junts, Tots i Vox, mentre que Esquerra Republicana i Lloret en Comú, que recordem que forma part del govern, es van abstenir. Sumem Lloret va ser l'únic grup que hi va votar en contra. Durant la roda de portaveus, les diferents formacions han exposat els seus arguments sobre el model de gestió de la residència, tot coincidint en la necessitat que l'equipament entri en funcionament com més aviat millor. Comencem escoltant la valoració de Frederic Guic, portaveu de Lloret en Comú, que tot i formar part del govern s'ha mostrat crític amb la gestió i ha justificat l'abstenció del seu grup.
4: Creiem que no s'ha explorat prou vies i nosaltres, com vam dir, apostem plenament per la gestió plenament pública, per la gestió per part de l'Ajuntament. Si bé és cert que Sumar és una empresa pública, no deixa de que nosaltres des de l'Ajuntament perdem part del control. A més, vam ser crítics també perquè aquesta residència nosaltres la considerem 100% lloretenca, i ara aquesta gestió passarà a formar part d'una empresa pública i unes places que se cediran a la Generalitat. Places que no seran 100% per a la gent de Lloret. I mirarem que, tot i que en l'informe deia que no hi havia recursos econòmics ni personals, que sí s'explorin aquestes vies, perquè nosaltres creiem que sí que pot ser possible.
3: D'altra banda, Sumem Lloret ha estat l'única formació que ha votat en contra de la proposta. Una negativa que justifiquen perquè el model de gestió plantejat no els acaba de convèncer. Escoltem, doncs, la seva portaveu, Lara Torres.
5: No estem convençudes i dèiem que volíem analitzar altres sistemes de gestió. Per exemple, la gestió directa, perquè per nosaltres el que és més important és que els residents de la residència del centre de dia, com els treballadors, tinguin unes bones condicions. I, per tant, creiem que cada cèntim d'euro que s'inverteixi en la residència ha de tenir un impacte positiu, i per això considerem que s'ha de fer aquesta anàlisi en profunditat. Nosaltres hem sigut unes defensores de la residència des del minut zero, volem que s'obri, però creiem que les coses s'han de fer bé, i per això el nostre vot en contra en rebuig d'aquesta manera de gestió i d'improvisació, perquè ells diuen que han fet moltes reunions, que és cert, però moltes reunions del dia de la marmota.
3: A més, des de Sumem Lloret asseguren que, tot i haver reclamat les actes de les reunions on queda recollit el seu desacord, encara no les han rebut. Pel que fa a Esquerra Republicana, el seu portaveu, Albert Ferrandez, s'ha mostrat molt contundent. Considera que la situació és conseqüència de la manca de gestió del govern i ha remarcat que fa un mes que l'Ajuntament té les claus de la residència, però que encara no hi ha cap empresa que la gestioni.
6: El que és clar és que aquest govern, des del dia 1 que va entrar a l'alcaldia, des del dia 1 que va entrar a la regidoria de benestar social, sabien que aquest equipament s'anava a obrir. Però és que això també els hi va passar amb el mercat municipal, amb els pisos del carrer del Carme, això els hi va passar amb un llarg, etc. I per tant hem perdut 3 anys i mig, perquè ha passat el que ja estava rodat, diguéssim, el que ja per inèrcia havia de passar, que és que les obres continuessin i s'acabessin, i una vegada ens han entregat les claus de la residència, això també és important, fa un mes que l'Ajuntament té les claus de la residència, estan acabant de fer petits ajustaments, que no sé si consistiran en posar bombetes o en treure el plàstic dels matalassos, però les obres han acabat i encara no tenim qui les gestioni. I això és perquè aquest govern no ha estat capaç en 3 anys de fer la feina que havia de fer, que era buscar algú que la gestioni.
3: Per la seva banda, Jordi Sais, avui representant de Tots per Lloret, defensa el vot favorable del seu grup perquè considera prioritari que la residència entri en funcionament el més aviat possible, tot i que inicialment la formació s'havia mostrat crítica amb els terminis.
7: Bé, nosaltres no pot ser d'una altra manera, el nostre posicionament ha de ser favorable, que aquesta residència per fi estigui en funcionament. El que som crítics és amb els tempos, és a dir, com s'ha anat produint tot això. Veiem que la capacitat de gestió del govern Lamelas doncs, es posa en evidència no ja amb la residència, sinó amb altres equipaments. En aquest cas de la residència en concret, doncs, finalment s'ha anat estar encaminat perquè la gestió la sigui realitzada per l'empresa pública Sumar, que és una empresa pública de la Diputació de Girona, la qual ja vam entendre la legislatura anterior que potser seria el sistema més idoni. I, bueno, han trigat 3 anys per entendre que això sigui així. Aquesta residència es construeix amb diners públics que els ciutadans i ciutadanes de Lloret han posat a través dels seus impostos. Per tant, entenem que el que ha de tenir un control sobre la gestió i sobre el seu ús i reglament és precisament l'Ajuntament de Lloret.
3: Escoltem ara el portaveu de Junts per Lloret, Jordi Martínez. Des de Junts expliquen que van votar a favor per responsabilitat. També lamenten que, segons diuen, no s'hagin explorat altres alternatives per gestionar l'equipament i insisteixen en la necessitat que els lloretencs puguin disposar de places bonificades.
8: Fa 3 anys que podíem haver parlat de com es gestionaria la residència i s'ha anat tard. I s'ha anat tard, i a part d'anar tard, el que no s'ha fet és buscar alternatives. Què vull dir amb alternatives? Es podria haver parlat amb la Corporació Selva Maresme. Es podria haver parlat de potser una gestió privada per part de l'Ajuntament. Totes aquestes opcions es podrien haver posat sobre la taula, però no es varen posar. Però un cop no es varen posar i ja es va decidir que seria Sumar qui gestionaria la residència, doncs pantalla passada, next, com diuen els joves avui en dia, next. És a dir, ja està, ja no cal que tornem enrere. És a dir, no podem tornar a pantalles enrere. Ja s'ha decidit. Per tant, a partir d'aquí, doncs el que hem de fer és treballar. Treballar perquè la residència no continuï tancada més temps, perquè cada dia que passa això ens està costant diners als ciutadans. Hi ha una empresa de seguretat que el que fa és vigilar que no es coli ningú. Per tant, com més aviat tinguem la residència en funcionament, doncs, primer de tot, estalviarem diners als lloretencs i, segon, hi haurà molts de lloretencs que necessiten estar en aquesta residència que podran ser-hi.
3: I acabem ara sí aquesta roda de portaveus amb la valoració del PSC de la mà d'Alejandro Pérez, que defensa la decisió del govern, assegurant que ha estat molt meditada i també consensuada. Alhora demana a l'oposició que sigui clara en el seu posicionament.
9: Hem de ser molt clars a la ciutadania, no enganyem a la ciutadania. Fins que no estigui tot, per molt que tinguem les claus, no poden venir a fer les inspeccions pertinents. Fins que no es facin les inspeccions pertinents, no podem sol·licitar el número de reses, el número, diguem, de registre de la residència. I fins que no tinguem aquest número de registre de la residència no existeix. I per tant, si la residència no existeix, no podem fer l'encomana de servei, perquè si tu no tens una cosa, no pots dir gestió amb això que no tinc. Per tant, els tipus en els que són.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest cap de setmana no et perdis les festes de Can Carbó i Mas Baell. La plaça del Centre Cívic Can Carbó s'omplirà de música, activitats infantils, concerts, havaneres, botifarrada, festa de l'escuma, zumba, playbacks, quina musical i la gran arrossada popular. Un cap de setmana ple de diversió, bon ambient i activitats per a tota la família. Les festes de Can Carbó i Mas Baell t'esperen. Organitza l'Associació de Veïns de Can Carbó i Mas Baell amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lloret de Mar. No hi faltis!
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. La pel·lícula Sorda es projecta aquesta nit al cicle de cinema La Fresca. La localització d'aquesta setmana són els Jardins de la Pau, al parc de Can Xardó. Sota la direcció d'Eva Libertat, la pel·lícula narra la història de l'Àngela, una dona sorda que tindrà un fill amb l'Héctor. L'embaràs fa aflorar les seves pors davant de la maternitat i sobre com podrà comunicar-se amb la seva filla. L'arribada de la nena genera una crisi a la parella i porta l'Àngela a afrontar la criança en un món que no està fet per ella. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, ressalta la reflexió que hi ha al darrere del film.
4: Us convidem a anar a veure la pel·lícula Sorda, una pel·lícula emocionant, valenta i profundament humana. Explica la història d'una dona sorda que afronta el repte de la maternitat en una societat pensada majoritàriament per persones oients. És una història que ens parla d'amor, de comunicació, d'inclusió i de la importància d'entendre que hi ha moltes maneres de viure. Ens convida a posar-nos a la pell dels altres, a trencar prejudicis i a valorar la riquesa de la diversitat. Per tant, no us la perdeu, Sorda és una pel·lícula que emociona, que fa reflexionar i que deixa empremta. Us hi esperem a tothom.
3: Protagonitzada per Míriam Garlo i Álvaro Cervantes, Sorda ha estat premiada en diferents ocasions. Entre altres, ha guanyat com a millor pel·lícula, millor actriu, millor actor i premi del públic al Festival de Màlaga. A més, va rebre 7 nominacions als Premis Goya, entre les quals a millor pel·lícula. La projecció de Sorda es farà aquesta nit a partir de les 10 als Jardins de la Pau, al parc de Can Xardó. Com sempre, l'entrada és gratuïta.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Ritme a l'estiu.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest cap de setmana no et perdis les festes de Can Carbó i Mas Baell. La plaça del Centre Cívic Can Carbó s'omplirà de música. Activitats infantils, concerts, havaneres, botifarrada, festa de l'escuma, zumba, playbacks, quina musical i la gran arrossada popular. Un cap de setmana ple de diversió, bon ambient i activitats per a tota la família. Les festes de Can Carbó i Mas Baell t'esperen. Organitza l'Associació de Veïns de Can Carbó i Mas Baell amb la col·laboració de la Ajuntament de Lloret de Mar. No hi faltis.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. La Plataforma per una Educació Digna a Lloret, PEDAL, denuncia la retallada de l'aula d'acollida intensiva pel curs vinent. L'entitat, que agrupa famílies d'alumnes de tots els centres del municipi, vol manifestar públicament el seu profund malestar i indignació davant aquesta decisió sobtada i unilateral del Departament d'Educació. Recordem que després de molt de temps de reclamar per Lloret una aula d'acollida intensiva, el departament va accedir a crear-la el curs passat. Ara, però, la plataforma ha sabut per tercers, sense que fos una via de comunicació oficial, que el curs vinent no es prestarà aquest servei. Una decisió presa, diuen, d'esquena a la comunitat educativa i sense cap valoració prèvia amb els equips directius. La plataforma de famílies reconeix que l'aula no ha funcionat com s'esperava perquè només se n'han pogut beneficiar 11 alumnes al llarg de tot el curs, però considera que és culpa de la pèssima planificació per part del Departament d'Educació, amb uns criteris de selecció molt estrictes per poder-hi entrar, com ara ser un alumne de llengua no hispànica, arribar per primera vegada al país i cursar tercer o quart d'ESO. I a més, es va posar en marxa molt tard, de manera que molts alumnes no van poder fer-ne ús, perquè el gruix de la matrícula viva arriba entre els mesos de juny i setembre. La plataforma calcula que si l'aula hagués estat oberta des del mes de setembre, hauria donat servei a un total de 45 alumnes de tercer i quart d'ESO. I si s'hagués ampliat a tota la secundària, s'hauria arribat als 88 alumnes, una xifra que representa el volum de 3 classes senceres. Així ho valora la presidenta de la plataforma, Montse Palau Dalmas.
4: És cert que només hi ha hagut 11 alumnes que hagin estat en aquesta aula, però hem tingut un total de 88 alumnes que han arribat. Llavors, aquí això ens fa veure que potser aquesta aula d'acollida no es va plantejar com s'havia de plantejar, ja que hi ha hagut una despesa de personal una mica infrautilitzada, no? Perquè hi han hagut dos professors que han estat durant tot aquest any amb aquests 11 alumnes, quan n'hi hauria hagut 88 que podrien haver pres part.
3: En un comunicat, la plataforma recorda que Lloret de Mar presenta una realitat educativa complexa i singular respecte a la resta de Catalunya, marcada per un altíssim volum de matrícula viva, que és l'alumnat que s'incorpora al llarg de tot el curs escolar. És per respondre a aquesta situació que és necessària una aula d'acollida intensiva que permeti als alumnes que arriben passar per allà abans d'incorporar-se a un centre convencional. Una eina que PEDAL considera clau per la immersió lingüística. En aquesta línia, la plataforma afegeix que ha parlat amb totes les directives d'instituts públics del municipi i totes coincideixen que l'aula d'acollida intensiva, reformulada amb uns criteris més amplis, seria una eina clau per accelerar el procés d'integració dels alumnes no catalanoparlants.
4: Ha funcionat pels pocs alumnes que s'hi han acollit, ha funcionat molt bé l'aula, perquè tots els docents estan d'acord en que ha sigut una molt bona eina. La llàstima és que no s'hagi pogut fer partícip molts més alumnes i el nostre des d'aquí el que reclamem és que aquesta aula es faci més àmplia, s'extengui a tots els alumnes de secundària i que sigui un recurs que realment es pugui aprofitar.
3: Per tant, denuncien que la mala gestió de l'aula i la conseqüent supressió del servei cronifiquen el problema existent a Lloret amb la matrícula viva. Un problema que afecta els alumnes nouvinguts, però també els que ja estan integrats a les aules convencionals i veuen trencada la seva rutina constantment amb l'arribada de nous alumnes. La plataforma demana una reunió urgent amb els responsables del Departament d'Educació i els equips directius de Lloret de Mar i avisa que no es quedarà de braços creuats davant del que consideren un greu retrocés en la qualitat educativa i en els drets de l'alumnat més vulnerable del municipi.
4: La nostra idea és lluitar des d'ara fins a finals de juliol per aconseguir aquest recurs, per aconseguir el compromís de la conselleria. No entenem massa bé què va passar l'any passat, perquè aquest recurs es va assignar durant el mes de juliol i en canvi fins al mes d'octubre no es va fer efectiu, quan ja sabien que el posarien. La nostra idea aquest any és lluitar perquè aquest recurs comenci el curs el dia 8 de setembre, com les classes convencionals.
3: Per tot plegat, Pedal exigeix la reconsideració immediata de la mesura, el manteniment de les dotacions de professorat de l'aula d'acollida intensiva pel proper curs i l'ampliació del recurs a totes les etapes de secundària i a tot el curs escolar a partir del setembre.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Un vespreig donarà el tret de sortida a la Festa Major de Santa Cristina. És la principal novetat del programa que s'ha presentat aquest dimarts i que compta amb un ampli ventall d'activitats variades per tots els gustos i edats. La regidora de Festes, Vereda López, remarca la novetat del vespreig i també que se segueixi apostant per organitzar activitats pels més petits, per començar a involucrar-los en les tradicions locals.
4: Increïblement seguim amb novetats, encara que mantenim doncs, tota la tradició que es té a Santa Cristina, però aquest any arrenquem amb un vespreig el dia 16 i a més doncs, seguim apostant per les activitats familiars i infantils. Tenim el dia 19 una festa de l'espuma a la Roca d'en Maig i el dia 23 al passeig de Sa Caleta, al pàrquing, hi hauran inflables aquàtics per tots els infants que esperem, doncs, com sempre diem, posar aquesta llavor perquè quan siguin grans vagin creixent amb l'esperit de Santa Cristina.
3: Per tant, pel públic infantil hi haurà la festa de l'espuma i inflables d'aigua a banda d'un concert de xiula a la Roca d'en Maig. El vespreig d'inici de Festa Major es farà dijous de la setmana vinent, 16 de juliol, i les activitats s'allarguen fins diumenge 26, quan hi haurà el castell de focs artificials a la platja de Lloret i el concert de la principal de la Bisbal a Sa Caleta. Entremig hi haurà una cercavila i correfoc amb Calatrons i els Diables de Sa Forcanera, concerts de grups locals, les actuacions de 31 FAM, l'orquestra Maribel i un clon de l'Oreja de Van Gogh, una cantada d'havaneres i un bingo musical, entre altres coses, sense oblidar els actes més tradicionals, com són la Passada dels Obrers, la Processó Marítima, el Ball de Plaça i el Ball de Plaça de Concurrència Popular.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

vida es complicada. La vida es puro azar. No importa tu jugar.

0: Aquest cap de setmana no et perdis les festes de Can Carbó i Mas Baell. La plaça del Centre Cívic Can Carbó s'omplirà de música. Activitats infantils, concerts, havaneres, botifarrada, festa de l'escuma, zumba, playbacks, quina musical i la gran arrossada popular. Un cap de setmana ple de diversió, bon ambient i activitats per a tota la família. Les festes de Can Carbó i Mas Baell t'esperen. Organitza l'Associació de Veïns de Can Carbó i Mas Baell amb la col·laboració de la Ajuntament de Lloret de Mar. No hi faltis.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. La Plataforma per una Educació Digna a Lloret, PEDAL, denuncia la retallada de l'aula d'acollida intensiva pel curs vinent. L'entitat, que agrupa famílies d'alumnes de tots els centres del municipi, vol manifestar públicament el seu profund malestar i indignació davant aquesta decisió sobtada i unilateral del Departament d'Educació. Recordem que després de molt de temps de reclamar per Lloret una aula d'acollida intensiva, el departament va accedir a crear-la el curs passat. Ara, però, la plataforma ha sabut per tercers, sense que fos una via de comunicació oficial, que el curs vinent no es prestarà aquest servei. Una decisió presa, diuen, d'esquena a la comunitat educativa i sense cap valoració prèvia amb els equips directius. La plataforma de famílies reconeix que l'aula no ha funcionat com s'esperava perquè només se n'han pogut beneficiar 11 alumnes al llarg de tot el curs, però considera que és culpa de la pèssima planificació per part del Departament d'Educació, amb uns criteris de selecció molt estrictes per poder-hi entrar, com ara ser un alumne de llengua no hispànica, arribar per primera vegada al país i cursar tercer o quart d'ESO. I a més, es va posar en marxa molt tard, de manera que molts alumnes no van poder fer-ne ús, perquè el gruix de la matrícula viva arriba entre els mesos de juny i setembre. La plataforma calcula que si l'aula hagués estat oberta des del mes de setembre, hauria donat servei a un total de 45 alumnes de tercer i quart d'ESO. I si s'hagués ampliat a tota la secundària, s'hauria arribat als 88 alumnes, una xifra que representa el volum de 3 classes senceres. Així ho valora la presidenta de la plataforma, Montse Palau Dalmas.
4: És cert que només hi han hagut 11 alumnes que hagin estat en aquesta aula, però hem tingut un total de 88 alumnes que han arribat. Llavors, aquí això ens fa veure que potser aquesta aula d'acollida no es va plantejar com s'havia de plantejar, ja que hi ha hagut una despesa de personal una mica infrautilitzada, no? Perquè hi han hagut dos professors que han estat durant tot aquest any amb aquests 11 alumnes, quan n'hi hauria hagut 88 que podrien haver pres part.
3: En un comunicat, la plataforma recorda que Lloret de Mar presenta una realitat educativa complexa i singular respecte a la resta de Catalunya, marcada per un altíssim volum de matrícula viva, que és l'alumnat que s'incorpora al llarg de tot el curs escolar. És per respondre a aquesta situació que és necessària una aula d'acollida intensiva que permeti als alumnes que arriben passar per allà abans d'incorporar-se a un centre convencional. Una eina que PEDAL considera clau per la immersió lingüística. En aquesta línia, la plataforma afegeix que ha parlat amb totes les directives d'instituts públics del municipi i totes coincideixen que l'aula d'acollida intensiva, reformulada amb uns criteris més amplis, seria una eina clau per accelerar el procés d'integració dels alumnes no catalanoparlants.
4: Ha funcionat pels pocs alumnes que s'hi han acollit, ha funcionat molt bé l'aula, perquè tots els docents estan d'acord en que ha sigut una molt bona eina. La llàstima és que no s'hagi pogut fer partícip molts més alumnes i el nostre des d'aquí el que reclamem és que aquesta aula es faci més àmplia, s'extengui a tots els alumnes de secundària i que sigui un recurs que realment es pugui aprofitar.
3: Per tant, denuncien que la mala gestió de l'aula i la conseqüent supressió del servei cronifiquen el problema existent a Lloret amb la matrícula viva. Un problema que afecta els alumnes nouvinguts, però també els que ja estan integrats a les aules convencionals i veuen trencada la seva rutina constantment amb l'arribada de nous alumnes. La plataforma demana una reunió urgent amb els responsables del Departament d'Educació i els equips directius de Lloret de Mar i avisa que no es quedarà de braços creuats davant del que consideren un greu retrocés en la qualitat educativa i en els drets de l'alumnat més vulnerable del municipi.
4: La nostra idea és lluitar des d'ara fins a finals de juliol per aconseguir aquest recurs, per aconseguir el compromís de la conselleria. No entenem massa bé què va passar l'any passat, perquè aquest recurs es va assignar durant el mes de juliol i en canvi fins al mes d'octubre no es va fer efectiu, quan ja sabien que el posarien. La nostra idea aquest any és lluitar perquè aquest recurs comenci el curs el dia 8 de setembre, com les classes convencionals.
3: Per tot plegat, Pedal exigeix la reconsideració immediata de la mesura, el manteniment de les dotacions de professorat de l'aula d'acollida intensiva pel proper curs i l'ampliació del recurs a totes les etapes de secundària i a tot el curs escolar, a partir del setembre.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula mundial.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. L'Associació de Comerciants destinarà la recaptació del mocador solidari de la Festa Major d'aquest any a l'Oncolliga. El gerent de l'entitat, Francesc Alsina, remarca que la principal novetat és que després de 12 anys venent els mocadors solidaris, es puja el preu a 2 euros per ampliar la recaptació.
4: Hi ha una novetat molt important al preu, però creiem que tot aquest increment crec que és per afavorir que hi hagi un increment, sobretot a l'hora de tornar. En comptes d'un euro, doncs aquest any són 2 euros. I creiem que, bueno, que amb 12 anys que continuem fent aquesta activitat, doncs ja anava sent hora, això vam convenir amb l'Ajuntament, de poder fer aquest increment d'un euro i, a més, la quantitat que podem agafar doncs encara serà molt millor, que és el bo.
3: Cada any els comerciants escollen una entitat de Lloret o que tingui arrelament a la vila per destinar els diners que recullen amb la campanya. Aquest any es donarà l'Oncolliga, que ajuda els malalts de càncer i els seus familiars.
4: És una entitat que és totalment de Lloret, que és l'Oncolliga Delegació de Lloret de Mar, i creiem que és una entitat que està treballant fortament i, a més a més, està treballant amb un tema també de voluntariat, que creiem que també hi ha un missatge solidari per també l'activitat que fa aquesta mateixa entitat. Per tant, nosaltres apostem per la solidaritat i fa ja 12 anys que estem fent aquesta feina.
3: Pel que fa al color, Francesc Alsina reconeix que és complicat trobar-ne de nous després de tant de temps, però malgrat repetir, sempre busquen tonalitats diferents.
4: Aquest color el vam fer en el 2010 i el que sí que ens trobem és que les tonalitats, des del moment, han pogut anar canviant. Clar, amb 21 anys que hem fet els mocadors, els teixits no són els mateixos, o els colors no són els mateixos, i per tant les tonalitats van canviant una miqueta. Canviem la tonalitat i canviem el color. Però bueno, és igual. La qüestió és que es faci i es continuï, i a més és una tradició que ens ha sentit molt còmodes i tenim moltes ganes de continuar, perquè creiem que, bueno, que tenim aquesta dimensió solidària, que això agrada a la gent. I aquí també vull agrair tots els comerços que hi col·laboren, a tota la gent que realment hi col·labora, i per descomptat a l'Ajuntament, que també ens dona aquest suport.
3: Des de l'Oncolliga estan molt contentes que s'aporti a l'entitat la recaptació d'aquest any, ja que tota ajuda pels malalts de càncer i els seus familiars és benvinguda. Ho ha remarcat una representant de l'Oncolliga, Idoia Saracibar.
5: No ens esperàvem que el mocador de Santa Cristina ens donessin tota la recaptació a nosaltres. Aquest any s'ha pujat el preu a 2 euros. Esperem que tothom col·labori exactament igual. Penseu que aquests diners aniran a ajudar a malalts del càncer, i no només als malalts, sinó també als familiars i acompanyants, perquè a vegades ens oblidem d'aquestes persones tan importants, que són els que estan al costat del malalt. Doncs nosaltres som aquí per donar suport, atenció psicològica, dermatològica, tot allò que el malalt necessita i el que totes les persones que envolten els malalts necessiten, ho trobaran a Oncolliga, i aquests diners aniran 100% doncs això, i estem molt i molt contentes i volem donar les gràcies.
3: Els mocadors, que ja són tota una tradició a Lloret de Mar, es podran adquirir als comerços adherits a la campanya. Fa 12 anys que són solidaris, però 21 que es reparteixen per la Festa Major de Santa Cristina.
6: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.